0: festa passin aquest estiu.
1: Ràdio Vic, la música que tu vols.
2: Canta amb mi aquesta tornada, que sonarà tantes vegades. Torna amb la teva abraçada.

0: Astrid, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, APSA, Aigües Vic, Vallès Salut, Consell Comarcal d'Osona, Coro Dental, Coberta Serveis Funeraris, Correus Associats, Fred Vic.
0: Astrid, la revista de les bones notícies.
2: Ràdio Vic. Fes la teva.

sé fer pondre el meu sol, sé fer mal soc de vidre, soc guspira, estel i carícia. Faig del drama tres muntanyes, faig allò que tots esperen, faig irroures branques tendres, soc el terra amb l'herba seca.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, APSA, Aigües Vic, Vallès Salut, Consell Comarcal d'Osona, Coro Dental, Coberta Serveis Funeraris, Correus Associats, Fred Vic.
0: Strip, la revista de les bones notícies.
2: Ràdio Vic, fes la teva.

fort. Només t'ho volia dir. Canta'm-hi aquesta tornada, que sonarà tantes vegades. Torna'm la teva abraçada.

per damunt dels nostres caps la nit estrellada com un cel de punts suspensius. És la pell de l'infinit, l'univers amb totes les seves preguntes. Què hi fem aquí? Quin és el sentit de tot? No sé si tu també t'has sentit sol. No sol perquè no hi hagi gent, sol perquè et sents diferent a la norma i no hi ha com fer cabre el teu cor en el seu motlle i tot pesa tant que es fa impossible. I així vivim, amunt i avall, resistint a la cadència d'aquest món que no té mans per tu.

0: Astrid, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, APSA, Aigües Vic, Vallès Salut, Consell Comarcal d'Osona, Coro Dental, Coberta Serveis Funeraris, Correus Associats, Fred Vic.
0: Astrid, la revista de les bones notícies.

0: Astrid, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, APSA, Aigües Vic, Vallès Salut, Consell Comarcal d'Osona, Coro Dental, Coberta Serveis Funeraris, Correus Associats, Fred Vic.
0: Astrid, la revista de les bones notícies.
2: Canta'm aquesta tornada, que sonarà tantes vegades.

Ja he tingut tot el que valia la pena tenir i tot i ser de casa pobra sempre m'he sentit molt ric perquè estimo com un boig, perquè he vist de fer cançons i camino a poc a poc i mai he tingut massa pressa. He sentit tot el que valia la pena sentir i potser són massa nits que he passat sense...

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, APSA, Aigües Vic, Vallès Salut, Consell Comarcal d'Osona, Coro Dental, Coberta Serveis Funeraris, Correus Associats, Fred Vic.
0: Strip, la revista de les bones notícies.
2: Ràdio Vic, la música que tu vols.

El teu dia comença quan s'obre la porta del teu garatge. I en aquest instant, tot es posa en marxa. La indústria, la logística, el comerç... I darrere de cada porta hi som nosaltres. Àngel Mir, més de 59 anys fabricant portes industrials, residencials i solucions logístiques. I ara, més a prop teu. Nova de la

França vam néixer inconformistes, sempre amb la lluita, sempre antifeixistes. Hem perdut la por, un futur s'obre, no teniu presons per tancar tot un poble.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, APSA, Aigües Vic, Vallès Salut, Consell Comarcal d'Osona, Coro Dental, Coberta Serveis Funeraris, Correus Associats, Fred Vic.
0: Strip, la revista de les bones notícies.

0: sí.
1: Ràdio Vic, la música que tu vols.

0: Aquestes són les ofertes que estem gestionant aquesta setmana a Vic Ocupació de l'Ajuntament de Vic. Tots són ofertes per cobrir llocs de treball en empreses de la ciutat i estan penjades a la web de la xarxa local Xaloc de la Diputació de Barcelona.
1: Personal per obrador de pastisseria. Atenció per a botiga de regals i complements. Professional de l'educació social per a l'estiu. Personal de magatzem i repartiment.
0: www.xaloc.diva.cat. El servei Vic Ocupació de l'Ajuntament de Vic us atendrà a les oficines de la segona planta de l'edifici del Sucre des de les 9 del matí a les 2 del migdia. També es pot contactar a través del WhatsApp 686 73 56 92. Vic Ocupació, Ajuntament de Vic.
2: Aquell dilluns va alçar-se neguitós i a l'esmorzar

quan de petits miràvem el cel estrellat i negre de la terra, no sabíem que el que hi vèiem era un temps que marxava per no tornar.

El teu dia comença quan s'obre la porta del teu garatge. I en aquest instant, tot es posa en marxa. La indústria, la logística, el comerç... I darrere de cada porta hi som...

Joves en situació de vulnerabilitat social et necessiten. Suma't a la xarxa de voluntaris de la Fundació Impulsa i acompanya un jove a través del nostre programa de mentoria. Inscriu-te com a mentor o mentora a www.fundacioimpulsa.org o bé truca'ns al telèfon 93 130 72 12. Ajuda'ns a impulsar el futur dels nostres joves.

0: Casa Tarradellas t'ofereix el temps.
1: Un dia més amb nosaltres, el Manel Dot. Bon dia, Manel.
2: Hola, bon dia.
1: Res de canvis?
2: No, tot i que el cel ens anuncia que hi ha algun canvi, eh? De moment canvis avui no, però a partir de divendres potser sí. Hi ha els deixats dels avions que són molt amples, i quan són tan amples vol dir que s'acosta un canvi. Després ho expliquem. De moment el que tenim avui, a part d'aquests deixants, doncs el cel pràcticament serà, i amb temperatures que segueixen sent, doncs, bueno, hi ha la típica inversió tèrmica, perquè el que és a muntanya, per exemple, amunt les Guilleries tenen 17 graus, a sobre amunt 16,9, a Nou Brull 16,8, 16,6 a Bellmunt, o el Montsant Agustí, per exemple, amb 16,6 també, igual que dalt el Santuari de Cabrera. En canvi, a les Fondalades, doncs, a Baix i Bojons, Sant Sadurí de Sosmorts amb 6,9, tan fresquets en allà, tot i que un migdia s'enfilen cap als 30-31 graus també. A Camprodon 7,9, 8,7 a Rupit, o 8,9, per exemple, a Sant Martí Sescors, o l'Olost del Lluçanès amb 9,6 a Vic. La mínima ha estat d'11,3 i de moment, doncs, tal com deia, promet el dia ser, doncs, altre cop molt calent. Màximes ahir es van quedar, doncs, per exemple, a Torelló en 31,8, els 31 a Vic, pràcticament van fregar els 32 graus.
1: Molt bé. I què és això que ens expliques dels avions?
2: No, aquests deixants dels avions, molta gent es pensa a vegades que és fum, i no és fum, això és... O sigui, el tubo d'escape de l'avió, dient-ho així, clar, en català, que surt d'aire molt calent, que és molt combustible, surt d'aire molt calent, i quan a dalt el cel, doncs, hi ha molta humitat, i a més, doncs, hi ha aire fred, però l'aire fred alçada ja n'hi ha, doncs es condensen i es forma un núvol. Això que veiem és un núvol contaminat, però no és més que un núvol. I quan les esteles aquestes dels avions és molt, molt curta i es fan de seguida, assenyalen que dos o tres dies tindrem bon temps. Però, en canvi, quan els veiem així, amples com estan avui, assenyalen que en un parell de tres de dies podem tenir, doncs, pluges. O sigui, hi ha un canvi de temps. Això és el que ens assenyalen aquests. O sigui, que entre, si són dos o tres dies, doncs, si avui són dimecres, dijous, divendres, a partir de divendres, algun ruixat o altre ha de caure.
1: I això no falla.
2: Home, no són ciències exactes, però Déu-n'hi-do, eh? Ja en parlarem. La setmana que ve en parlem. De moment, temperatures segueixen igual, no hi ha canvis, tenim l'anticicló a sobre, i el que és el dia d'avui, doncs, les màximes ahir es van quedar entre els 31-32 graus, avui podríem ja arribar als 34, alguna nuvolada més de tarda, a part d'aquest fenomen que es deixen, doncs, els avions, i a partir d'aquí, doncs, pugen més el que és el dijous i el divendres. El dijous i el divendres tocaríem sostres, 34-35 graus, i a partir de divendres tarda, doncs, hi ha un petit canvi, és una mica d'aire fred en alçada i es retira una mica l'anticicló, i això farà, doncs, que creixin nuvolades d'aquesta evolució que diem, el tipus núvol de tempesta, que agafaria primer el Pirineu i possiblement s'acosti cap aquí al Ripollès i nord d'Osona algun ruixat o alguna tempesta a partir de divendres tarda.
1: De moment, calor.
2: De moment, calor. Cap als 34-35 graus.
1: Manel Dot, gràcies, un dia més.
2: A vosaltres, bon dia.

0: Casa Tarradellas t'ofereix el temps.
1: Ràdio Vic, 90.3 de la FM.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, APSA, Aigües Vic, Vallès Salut, Consell Comarcal d'Osona, Coro Dental, Coberta Serveis Funeraris, Correus Associats, Fred Vic.
0: Strip, la revista de les bones notícies.

0: Tu mirada a fuego lento tu nada.
1: Apassiona't amb Ràdio Vic.

França vam néixer inconformistes, sempre amb la lluita, sempre antifeixistes. Hem perdut la por, un futur s'obre, no teniu presons per tancar tot un poble.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, APSA, Aigües Vic, Vallès Salut, Consell Comarcal d'Osona, Coro Dental, Coberta Serveis Funeraris, Correus Associats, Fred Vic.
0: Strip, la revista de les bones notícies.
2: Ràdio Vic, la música que tu vols.

0: Aquestes són les ofertes que estem gestionant aquesta setmana a Vic Ocupació de l'Ajuntament de Vic. Tot són ofertes per cobrir llocs de treball en empreses de la ciutat i estan penjades a la web de la xarxa local Xaloc de la Diputació de Barcelona.
1: Personal per obrador de pastisseria. Atenció per a botiga de regals i complements. Professional de l'educació social per a l'estiu. Personal de magatzem i repartiment.
0: www.xaloc.diva.cat. El servei Vic Ocupació de l'Ajuntament de Vic us atendrà a les oficines de la segona planta de l'edifici del Sucre des de les 9 del matí a les 2 del migdia. També es pot contactar a través del WhatsApp 686 73 56 92. Vic Ocupació, Ajuntament de Vic.

0: We will.
1: Joves en situació de vulnerabilitat social et necessiten. Suma't a la xarxa de voluntaris de la Fundació Impulsa i acompanya un jove a través del nostre programa de mentoria. Inscriu-te com a mentor o mentora a www.fundacioimpulsa.org o bé truca'ns al telèfon 93 130 72 12. Ajuda'ns a impulsar el futur dels nostres joves.

0: Aquestes són les ofertes que estem gestionant aquesta setmana a Vic Ocupació de l'Ajuntament de Vic. Tots són ofertes per cobrir llocs de treball en empreses de la ciutat i estan penjades a la web de la xarxa local Xaloc de la Diputació de Barcelona.
1: Personal administratiu per administrador de finques. Professional de l'educació social. Control accessos en edifici públic. Recanvista sector automòbil.
0: www.xaloc.diva.cat. El servei Vic Ocupació de l'Ajuntament de Vic us atendrà a les oficines de la segona planta de l'edifici del Sucre des de les 9 del matí a les 2 del migdia. També es pot contactar a través del WhatsApp 686 73 56 92.
2: Ara Vic Ocupació.
0: Estrip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, APSA, Aigües Vic, Vallès Salut, Consell Comarcal d'Osona, Coro Dental, Coberta Serveis Funeraris, Correus Associats, Fred Vic.
0: Estrip, la revista de les bones notícies.

Ràdio Vic, la música que tu vols.

0: Astrid, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, APSA, Aigües Vic, Vallès Salut, Consell Comarcal d'Osona, Coro Dental, Coberta Serveis Funeraris, Correus Associats, Fred Vic.
0: Astrid, la revista de les bones notícies.

0: Well.
1: Ràdio Vic, 90.3 de la FM.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, APSA, Aigües Vic, Vallès Salut, Consell Comarcal d'Osona, Coro Dental, Coberta Serveis Funeraris, Correus Associats, Fred Vic.
0: Strip, la revista de les bones notícies.

0: Hi ha molts dies que no t'ho sembla, però la vida sempre és de tots colors. El magazín de Ràdio Vic que t'acompanya cada dia des de la una del migdia fins que s'acaba, amb converses i opinions d'experts, col·laboradors i d'alguns que no tant, però entre tots ens ajuden a posar color a les ones de la ràdio. De tots colors, amb bones notícies pintades de color, són les Strip Notícies, el segell de la revista Strip. I és que ja ho sabeu, tenim la fórmula, la bona gent sempre genera bones notícies. I avui, com cada dia, en portem més d'una.
1: De tots colors amb Joan Turró.
2: Entrevistem a Núria Roure, regidora de Serveis Socials de l'Ajuntament de Manlleu, per conversar sobre les necessitats socials més urgents de la comunitat i conèixer les accions en marxa. Com sempre, des de Ràdio Vic. Per començar, i en termes generals, quines creu que són les necessitats socials més urgents de la seva comunitat?
3: Bàsicament, a Serveis Socials treballem en tres àmbits. Tenim tres àmbits d'actuació, que un és la infància, l'altre seria l'etapa laboral i l'altre seria la vellesa. Sí que ara, en breu, farem el... O sigui, això ja és primícia, perquè passarà per al ple de juliol el pla d'infància i adolescència, el PLIA, que és un pla que és del 2026 fins al 2030. El que és interessant d'aquest pla és de que la metodologia que hem fet servir ha sigut molt participativa. Per què? Perquè ho hem fet recollint més de 900 qüestionaris i hem escoltat directament el que necessiten els joves. I una de les coses que ens ha cridat més l'atenció, perquè una cosa és doncs, la vulnerabilitat social, no? La prevenció en violències, que això ja ho teníem detectat, sí que el que ens ha sorprès molt ha sigut el tema que ells han denotat un malestar amb el tema de salut mental. Llavors, això és una cosa que, si no haguéssim fet aquests més de 900 qüestionaris, no haguéssim sapigut, no? I llavors, què farem? Doncs una de les actuacions que farem amb aquest pla sí que serà incorporar un psicòleg per tal d'atendre doncs, aquest malestar emocional i poder atendre aquesta salut mental dels joves que van creixent.
2: Parlem-ne amb més detall d'aquestes accions en marxa. Comentava aquests pilars importants. Quins són els projectes al seu voltant?
3: Mira, el que seria, per exemple, amb la vellesa, sí que va haver-hi com un estudi de que ens va fer Creacció, que ens va dir que en 10 anys la població gran de Manlleu es duplicaria. Davant doncs, d'aquesta dada que dius, ostres, ens trobarem amb una població molt envellida a Manlleu, quines actuacions podem dur a terme, no?, amb aquesta visió. Doncs vam fer el reglament de la gent gran i vam constituir el Consell de la Gent Gran, perquè aquí a Manlleu el que teníem era el Consell de Serveis Socials i no era ben bé el mateix, perquè sí que denotàvem de que les persones grans, diguem, ja no es consideren persones velles, sinó que són persones grans però que tenen una autonomia durant més anys. Llavors estan més bé durant més temps i llavors no se senten tan grans. I davant doncs, d'aquesta nova situació de que et trobes demogràfica, dius, ostres, com ho podem gestionar? No? I una eina va ser aquesta, constituir el Consell de la Gent Gran, doncs que la formen associacions, la formen entitats, i llavors el que ens va bé doncs, de fer aquest Consell de la Gent Gran és de que sí que ja ens hem reunit i un dels malestars que tenen, que els hi preocupa, és l'habitatge dotacional. No? Llavors sí que ens hem emplaçat, normalment els consells doncs, potser es reuneixen dos cops l'any, doncs sí que amb el Consell de la Gent Gran hem agafat una periodicitat una mica més activa i llavors doncs, la proposta és de 4 vegades l'any que ens hem de reunir. Dintre de la Setmana de la Gent Gran ja hi ha una jornada, una taula rodona en el que ens vindran a explicar 5 mètodes d'habitatge dotacional, no? Perquè, o sigui, hi ha diferents tipologies i llavors també és veure quina tipologia es pot adaptar millor amb la gent de Manlleu, no? Perquè igual doncs, les necessitats són diferents i llavors doncs, hem de mirar aviam quin ens podria encaixar més. És un treball que hem iniciat aquest any i que anirem veient la seva evolució i que anirem traient conclusions amb la gent gran. És a dir, no fem polítiques per la gent gran, sinó que els fem partícips perquè, a més, són ells els protagonistes. I llavors sí que creiem que era important doncs, tenir en compte doncs, quines necessitats tenen i escoltar una mica doncs, quines preocupacions també. No? En el tema de la bellesa, el més destacat doncs, seria això. Llavors, també, en generalitat, doncs, hi ha diferents sistemes d'habitatge dotacional i veure, aviam, quin ens encaixa millor i anar treballant sobre aquesta línia amb la gent gran.
2: Per una altra banda, quant a immigració i comunitats internacionals del municipi, quins són els projectes que hi ha al seu voltant?
3: Dintre de serveis socials hi ha tot el que seria el bloc de la primera acollida, que quan és una persona nouvinguda, doncs el que es fa, el primer, és rebre'l i doncs, explicar-li doncs, què és Manlleu, llavors és orientar-lo una mica doncs, amb, el que, amb les activitats que es fan, sí que també es fa un curs de català, i llavors es fa aquest acompanyament, ja em sembla que són com tres mòduls de formació, i llavors sí que es fa doncs, bueno, tot el procediment de regularització, que és això, no? Doncs, l'arrelament, llavors si té família doncs, al país d'origen s'ajuda doncs, a tramitar el reagrupament, però llavors això ja és com uns procediments que ja venen establerts, eh? I es dona el tràmit corresponent.
2: Quines oportunitats de finançament o de col·laboració cerquen per recolzar aquestes iniciatives? En quin punt estan en quant a suport econòmic?
3: Clar, sempre el que ens trobem des dels ajuntaments és que els ajuntaments tenim, o sigui, com a competència, l'àrea bàsica de serveis socials. Què passa? Que llavors doncs, la Generalitat té unes competències que les delega als ajuntaments i llavors a través d'aquests contractes programa doncs, ens fan aquest suplement amb diners per poder doncs, fer contractacions de professionals, tant de treballadors socials com d'educadors socials. Què ens passa? Doncs que tenim una demanda gran i, evidentment, sempre els recursos són insuficients. Què ens passa? Que ara, per exemple, doncs, tenim un contracte programa que es va finalitzar, ens han fet una addenda i ara s'està negociant aquest nou contracte programa que ha de venir el 2027. Sí que des dels ajuntaments, a través de les associacions i la federació, doncs anem apretant perquè doncs perquè s'incloguin més recursos i s'incloguin més professionals. El que passa que aquí tenim les reticències del departament, doncs que, bueno, que tothom té les seves limitacions i llavors doncs també és un estira i una ronça de veure aviam què podem obtenir més als ajuntaments i què ens dona la Generalitat, no, en aquest cas. Però bueno, creiem que aquest contracte programa pot ser interessant. Sé que bueno, ara mateix feia mitja hora estava amb la fitxa de sensellarisme, que és la que s'està tractant per al contracte programa. Almenys sí que veus que ens escolten, no?, els ajuntaments i ens tenen en compte. Vull dir que això també és un pas important i penso que és bo perquè és una manera de que directament podem dir ei, des del territori, perquè qui més ve que la gent de l'Ajuntament coneix el territori, pots dir, doncs, tu necessito educadors de carrer, educadors socials, necessito un psicòleg. És això, el que diem, que la societat va canviant i llavors les necessitats que potser hi havia en un principi a serveis socials ara canvien, no? És, per exemple, ara tot el que és aquest benestar emocional, que potser nosaltres érem més assistencialistes, doncs ara se'ns està transformant una mica aquesta societat, no? I llavors des de serveis socials hem de tenir cura d'aquestes persones. Va canviant les inquietuds, les situacions, i llavors les necessitats també de la gent són diferents.
2: Si mirem cap al futur ara, quins són els projectes que li agradaria veure complets un cop acabi aquest mandat?
3: Doncs m'agradaria que la gent jove s'hagi sentit escoltada, que la gent jove hagi vist doncs, que l'Ajuntament ha tingut en compte les necessitats que ens han transmès, perquè de vegades és això, no? La gent jove se sent com molt, molt desconnectada de l'administració. Un èxit per mi seria això, no? Doncs haver escoltat a la gent jove i que la gent jove se senti escoltada, que la gent amb etapa laboral pugui haver sortit d'aquest pou i es pugui haver tingut una sortida laboral i que pugui haver tingut una autonomia pròpia i que, diguem que el pas de serveis socials hagi sigut això, no? Un pas a la seva vida i que la gent gran, bàsicament, doncs, els hi puguem donar una solució amb aquesta autonomia que volen. Perquè ara què tenim? Que la gent gran, que està sola a casa, requereix d'unes atencions. Però d'unes atencions que no han d'acabar en un centre residencial, sinó que es pot allargar aquesta autonomia. I llavors, doncs, poder donar aquesta resposta i allargar aquesta autonomia seria gratificant per a l'equip de govern.
2: Núria, moltes gràcies per ser aquí.
4: Ràdio Vic, 90.3 de la FM.

El teu dia comença quan s'obre la porta del teu garatge. I en aquest instant, tot es posa en marxa. La indústria, la logística, el comerç... I darrere de cada porta hi som nosaltres. Àngel Mir. Més de 59 anys fabricant portes industrials, residencials i solucions logístiques. I ara, més a prop teu. Nova delegació a Vic, on també oferim el nostre servei de manteniments Mir Service. Àngel Mir. Qualitat i innovació des de 1967.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, APSA, Aigües Vic, Vallès Salut, Consell Comarcal d'Osona, Coro Dental, Coberta Serveis Funeraris, Correus Associats, Fred Vic.
0: Strip, la revista de les bones notícies.

0: Bon dia, són 2:45.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: Pedro Sánchez promet contundència si es troben noves irregularitats dins del PSOE i torna a descartar eleccions anticipades.
2: Yo no puedo convocar elecciones por interés partidista. Tengo que convocar elecciones por el interés general de los ciudadanos y ciudadanas. Y el interés general de los ciudadanos y ciudadanas a día de hoy, con guerras por todo el mundo, con crisis que exigen de respuestas eficaces, es la estabilidad.
0: Avui la Guàrdia Civil ha entrat a la seu del PSOE, al carrer Ferraz de Madrid, per demanar informació en relació al cas que investiga l'exmilitant socialista Leire Díez i altres càrrecs per presumptament haver desestabilitzat procediments judicials que afectaven el PSOE o el govern espanyol. Sánchez també ha tornat a donar tot el suport a l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero, investigat en el cas Plus Ultra. És dimecres 27 de maig de 2026 i tenim més titulars. Desenes de milers de docents surten al carrer en una nova jornada de vaga general de l'educació. Sònia Kerr.
3: La protesta més multitudinària ha reunit prop de 10.000 persones a Barcelona, però també hi ha hagut concentracions i manifestacions a Girona, Salt, Torredembarra, Tarragona, Lleida o Granollers. El sector està pendent d'una nova reunió amb la Conselleria aquesta mateixa tarda.
0: La Generalitat obre la porta que la recaptació total de l'IRPF a Catalunya sigui una realitat més enllà del 2029.
3: En una entrevista a la xarxa, la consellera d'Economia, Alicia Romero, ha destacat que la complexitat del procés pot fer variar els terminis del contracte per convertir l'Agència Tributària Catalana en una hisenda pròpia.
4: Quan l'acabarem gestionant tot? Jo, sincerament, sóc incapaç de donar una data en ferm, perquè això és complexa. És una tasca que no és senzilla. Hem d'anar avançant cap aquí. El que ahir vam aprovar és el contracte programa 26-29. Això no vol dir que el 29 estigui plenament en marxa.
0: Els refugis climàtics a l'àrea metropolitana de Barcelona es multipliquen per 15 en només 5 anys.
3: Tenen per objectiu evitar riscos a 500.000 de persones vulnerables i enguany, per primera vegada, s'incorporen una cinquantena de petits comerços.
0: En cultura, el Festival de Torroella de Montgrí defensa que l'amor també deixa rastre en la seva 46a edició.
3: Del 31 de juliol al 28 d'agost, el grup Cantoria, el violoncel·lista Pablo Ferrandez o la soprano Nadia Sierra actuaran en punts emblemàtics com l'Auditori Espai Ter, l'Església de Sant Genís o el Palau Solter.
0: Als esports, Alexia Putella s'acomiada del Barça després de 14 temporades. Joan Barberà.
5: La jugadora de Mollet ha decidit que és el moment de deixar el club blaugrana. La migcampista, amb més de 500 partits amb la samarreta del Barça, és una icona i referent i marxarà a jugar a l'estranger.
0: I cop d'ull al temps, Luismi Pérez, bon dia.
6: Bon dia, una altra vegada estem parlant d'una calor passada de voltes a Catalunya i, de fet, en aquests moments està pujant més encara la temperatura que no pas ahir a aquesta hora. De fet, al llarg de les immediates hores arribarem fins als 34-35 graus a moltes viles de Girona, sobretot al voltant del Pla de Girona, del Pla de la Selva i també a la Baixa Garrotxa, també al prelitoral de Barcelona, cap al Vallès, per exemple, a l'Alt Baix Llobregat. I també cap al Pla de Lleida. Déu-n'hi-do aquestes temperatures desbocades també a la resta del país i amb molt pocs núvols, sense tempestes. Pel que fa al dijous, un temps encara més calorós. Déu-n'hi-do, per exemple, a la Vall del Llobregat, gran part de la Catalunya central, interior gironí, i cap a les comarques de Ponent, de 33 a 38 graus, unes temperatures de canícula. Tot i que demà a la tarda sí que apareixerà ja alguna primera tempesta al Prepirineu. De moment, poca cosa i, sobretot, a la banda lleidatana. N'estem pendents a la xarxa.
0: Al control de so i tenim l'Ivan López a la redacció i coordinació, la Sònia Kerr. Passen gairebé 4 minuts de 2:45.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: La Guàrdia Civil ha entrat aquest matí a la seu del PSOE, al carrer Ferraz de Madrid. Ha estat a la recerca d'informació sobre l'exmilitant socialista Leire Díez. Des de l'Audiència Nacional, que és qui investiga el cas, han volgut aclarir, però, que no s'ha tractat d'un escorcoll, sinó d'un requeriment de documentació.
3: Tot plegat dins la investigació que lidera el jutge Santiago Pedraz de l'Audiència Nacional sobre una possible trama dirigida a desestabilitzar els procediments judicials que afectaven el PSOE o el govern espanyol. El procediment es dirigeix contra l'exsecretari d'Organització Santos Cerdán i l'exmilitant socialista Leire Díez, entre d'altres, per presumptes delictes d'organització criminal, suborn, revelació de secrets i inducció al fals testimoni. També s'investiga la gerent de la secretària d'Organització, Ana María Fuentes, per fer suposades trucades fals, factures falses. Recordem que Leire Díez va ser detinguda el desembre passat per presumptes irregularitats en contractacions públiques vinculades a la Societat Estatal de Participacions Industrials, la SEPI.
0: Arran voltant d'aquesta operació, totes les mirades estaven posades, lògicament, en el president del govern espanyol. Pedro Sánchez ha tornat a descartar avançar a les eleccions previstes per l'any vinent. El també líder del PSOE ha promès, de fet, que actuarà amb màxima contundència si es detecta cap nou comportament irregular dins del partit i que, un cop llegit, l'escrit contra l'expresident Rodríguez Zapatero no hi veu cap fet delictiu. Jordi Casino, bon dia.
7: Bon dia, Marta. Pel president espanyol, una convocatòria avançada de les eleccions podria comprometre l'agenda de progrés que van posar en marxa ara fa 8 anys i que han permès situar Espanya com el país que més s'està creixent dins de la Unió Europea.
2: Yo no puedo convocar elecciones por interés partidista. Tengo que convocar elecciones por el interés general de los ciudadanos y ciudadanas. Y el interés general de los ciudadanos y ciudadanas, a día de hoy, con guerras por todo el mundo, con crisis que exigen de respuestas eficaces, es la estabilidad y la consolidación de políticas que nos están permitiendo precisamente zafarnos de las consecuencias sociales y económicas de estas crisis.
7: Un Pedro Sánchez, un cop publicat el sumari del cas que l'afecta, segueix defensant la innocència de l'expresident Zapatero i que torna a prometre tolerància zero contra la corrupció si detecten cap nova irregularitat en la nova investigació en marxa.
2: Estamos hablando de un requerimiento, no estamos hablando de un registro. Total colaboración con la justicia. También decir que si al final estamos hablando de este caso de la exmilitante Leire, pues evidentemente se tomaron las decisiones sobre ello.

0: Comisiones más, cuántas mordidas más, cuánto dinero en bolsas, cuántas joyas, cuántos sumarios, cuántos periodos de instrucción, cuántos juicios orales. Oiga, pero estamos en una situación agónica. Yo quiero decir muy claro, no queda más remedio que darle la palabra a los españoles de forma inmediata. No podemos más.
1: Des d'Esquerra, el portaveu Gabriel Rufián ha afirmat que només l'existència de proves o una sentència ferma sobre finançament irregular justificarien un avançament electoral.
2: Estamos en un momento en el que no sabes, o sea, no sabes muy bien lo que es cierto, lo que no es cierto, lo que es campaña, lo que no es campaña, entonces, bueno, veremos. Lo que sí que es cierto es que nosotros pusimos como línea roja la demostración de una financiación irregular de un partido, como pasó con el Partido Popular, pues si pasa con el Partido Socialista, pediríamos que la gente decida lo que tiene que pasar con el PSOE, con el país y con el gobierno.
1: Des del PSOE, el diputat José Zaragoza ha denunciat un cop més l'ús que, segons ell, s'està fent de la justícia.
3: Notícies en xarxa.
4: Nova jornada de vaga educativa avui a tot Catalunya. El departament xifra en un 25% el seguiment de l'aturada a les aules, mentre que els sindicats l'eleven fins al 60%.
1: Les protestes arreu del territori, Marta, es preveu que es mantinguin fins que acabi la reunió d'aquesta tarda, que és una trobada clau per desencallar el conflicte.
4: Mentrestant, a Barcelona, 7.200, segons la Guàrdia Urbana, i 15.000, segons els sindicats, han tornat a omplir els carrers. Ha estat en aquesta segona jornada de vaga general del tercer trimestre. Esther Minguell, bon dia.
5: Bon dia. Sota un sol de justícia, els docents han fet una marxa lenta des de Pla de Palau fins a Drassanes, amb proclames com avall les ràtios i amunt els salaris, i lluitant també estem educant. I moltes referències a la calor a les aules. La protesta s'allarga amb tallers per nens, actuació dels Falcons, taules rodones i un dinar popular amb la intenció d'allargar fins a la reunió d'aquesta tarda. Els sindicats encara en la trobada amb optimisme, però conscients que les propostes d'educació són encara insuficients. Yolanda Segura és portaveu d'USTEC i Ignasi Fernández, de professors de secundària.
6: Volem que avui sigui una negociació absolutament intensiva, que hi dediquem les hores que facin falta per poder fer els avenços necessaris per poder arribar a una proposta que sedueixi el col·lectiu i que en una consulta el col·lectiu pugui dir que sí.
7: Aquesta proposta no correspon al nivell de clam que tinc aquí al darrere ni aquestes veus que criden. Per tant, el que ha de fer el departament és, ara que vol negociar, negociar.
5: El sindicat d'estudiants i la plataforma de famílies en suport a les vagues han fet costat també els docents, que mantenen les mobilitzacions territorials dels propers dies si aquesta tarda no es pot arribar a una entesa que apropi posicions.
4: Més enllà de la capital, milers de docents de l'àrea metropolitana de Barcelona i de la Catalunya Central s'han concentrat a Granollers. Ha estat coincidint amb la celebració del Congrés Internacional de Ciutats Educadores. Després han fet una marxa a peu per la ciutat. La manifestació ha anat fins a l'AP7 i l'ha tallat en tots dos sentits a la marxa. Ràdio Granollers, Elisenda Coquet.
8: Els manifestants tallen l'AP7 a l'entrada de Granollers des de les 10 del matí i, enmig d'un sol que crema, estan fent un festival amb música, cançons i altres actuacions culturals. Abans de les 9 del matí, riuades de gent amb samarretes grogues ja anaven cap al Palau d'Esports de Granollers. Armand Castany, professor de secundària de l'Institut Vila-Romana de la Garriga, ha dit que, malgrat l'acostament d'ahir en les negociacions amb el Departament d'Educació, avui és un punt d'inflexió.
9: El 27 havia de ser un dia massiu aquí davant del Congrés Internacional de Ciutats Educadores, perquè nosaltres reivindiquem que és un congrés que queda molt bé de cara a l'aparador, però que això a les aules no. Aquests discursos que segurament es faran aquí dintre i que molts compartirem segurament amb molts ponents, a les aules això no està passant.
8: L'organització del 18è Congrés Internacional de Ciutats Educadores s'ha mostrat decebuda perquè els manifestants van impedir ahir fer-ne la inauguració.
4: A Lleida, més de 500 persones s'han manifestat a primera hora del matí des de l'Escola Oficial d'Idiomes fins a les escoles ALBA, ha estat per la carretera C12. UAU Lleida Ràdio, Quim Gassó.
10: La segona jornada de vaga docent a tota Catalunya també s'ha fet notar a la capital del Segrià, on més de 500 persones, entre les quals mestres, professors i alumnes, han sortit a 9:45 del matí des de l'Escola Oficial d'Idiomes i han iniciat una manifestació fins a les escoles ALBA per la carretera C12. Equipats amb aigua, barrets i paraigües per mitigar la calor, els manifestants han tornat a alçar la veu per defensar les seves reivindicacions mentre continuen les negociacions amb educació. Paral·lelament, els docents també han tallat l'autovia 2 en els dos sentits de la marxa des de les 11 del matí. La portaveu d'USTEC, Lleida, Rosa Aguilar, ha afirmat que són optimistes perquè s'ha demostrat que les vagues i les mobilitzacions són útils.
11: Allà on ens deien que no hi havia diners, allà on ens deien que no podien sortir dels marges de l'acord, ara sembla que sí, que podem anar més enllà del que s'havia signat i, per tant, satisfets.
10: Aguilar ha valorat positivament que Educació hagi reconegut el deute dels estadis i hagi acceptat escurçar de 4 a 3 anys el termini per augmentar el complement especial.

0: específic, però ha advertit que l'increment universal plantejat d'entre 35 i 50 euros no és suficient.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: El govern obre la porta que la recaptació total de l'IRPF a Catalunya sigui una realitat més enllà del 2029. En una entrevista a la xarxa, la consellera d'Economia i Finances, Alicia Romero, ha destacat que la complexitat d'aquest procés pot fer variar els terminis del contracte programa, tot just que s'acaba d'aprovar, per tal de convertir l'Agència Tributària Catalana en una hisenda pròpia. Lluís Mata, bon dia.
3: Bon dia. La consellera ha deixat clar que aquest compromís clau en el suport d'Esquerra Republicana per l'aprovació dels nous pressupostos té condicionants externs que el poden alterar. En aquest sentit, ha recordat que caldran modificacions legals per implementar un nou model de finançament que dependran de les majories que s'assoleixin al Congrés i també considera indispensable que l'Agència Tributària Catalana estigui preparada amb tots els mitjans materials i humans per assumir les noves funcions.
4: Quan l'acabarem gestionant tot? Jo, sincerament, sóc incapaç de donar una data en ferm, perquè això és complexa, perquè hem de tenir un acord amb l'Agència Tributària, o que haurem de passar d'una col·laboració a que ho fem nosaltres, haurem de tenir totes les dades, poder fer aquesta recaptació. No és senzill. És una tasca que no és senzilla. Hem d'anar avançant cap aquí. El que ahir vam aprovar és el contracte programa 26-29. Això no vol dir que el 29 estigui plenament en marxa. Jo amb això vull ser prudent, ho he estat sempre.
3: Davant de tota l'aritmètica parlamentària pendent i necessària per salvar els esculls a Madrid, Romero ha demanat sentit de país a Junts per fer possible el nou model de finançament que hauria d'aportar gairebé 4.700 milions d'euros més a Catalunya l'any que ve.
2: I un altre dels titulars de la jornada són els refugis climàtics de l'àrea metropolitana de Barcelona, que s'han multiplicat per 15 en només 5 anys. Enguany, per primera vegada, també s'inclouen una cinquantena de petits comerços.
5: Tot plegat per reduir els riscos a les mig milió de persones vulnerables que l'AMB calcula que hi ha al conjunt dels municipis de l'àrea metropolitana.
2: Ràdio Sant Feliu, Conxi Estevez.
6: Sant Feliu de Llobregat ha acollit la presentació de la nova xarxa de refugis climàtics de l'àrea metropolitana de Barcelona, que aquest estiu creix un 31% respecte a l'any passat. Entre les novetats s'incorporen els anomenats microrefugis climàtics, comerços i establiments privats que obriran les portes a qualsevol persona per oferir confort tèrmic durant els episodis de calor, encara que no siguin clients. Guillem López, conseller delegat d'Acció Climàtica de l'AMB.
7: Els microrefugis, aquesta proposta pel comerç local, el canvi que suposa, per una banda, és que s'identificaran, que a l'entrada tindran una enganxina per veure que és un microrefugi, que és una cosa simbòlica, però creiem que ajuda a la gent a entendre que existeix aquesta xarxa i que aquell comerç dona aquesta possibilitat. L'altra diferència és que, com a àrea metropolitana, els oferim una petita formació de com han d'actuar durant aquests períodes d'onada de calor.
6: També s'ha presentat les darreres projeccions climàtiques que alerten d'un augment sostingut de les temperatures. Segons l'organisme metropolità, les onades de calor seran cada cop més freqüents i intenses, amb impactes directes sobre una part important de la població.
2: Doncs no deixem de parlar de calor, són 3:45, perquè Endesa invertirà aquest estiu 38 milions d'euros en la protecció de la xarxa elèctrica als entorns forestals. És un 40% més que l'any passat. La companyia reforçarà les tasques de prevenció amb drons, càmeres termogràfiques, brigades de tala i també helicòpters per al manteniment de les línies elèctriques. Canal Taronja Central, Arnau Espigares.
8: Aquest matí a Sant Joan de Vilatorrada s'ha pogut veure una demostració de les mesures que posa en marxa Endesa per la protecció de les línies d'alta tensió en zones boscoses. Ho explica el responsable del manteniment de la xarxa d'alta tensió, Francesc López.
9: El que volem buscar amb l'helicòpter o amb els drons, a part de tenir imatges de molt alta resolució dels components que estan en alçada i és de difícil observació des del terra, és també les càmeres termogràfiques.

Joves en situació de vulnerabilitat social et necessiten. Suma't a la xarxa de voluntaris de la Fundació Impulsa i acompanya un jove a través del nostre programa de mentoria. Inscriu-te com a mentor o mentora a www.fundacioimpulsa.org o bé truca'ns al telèfon 93 130 72 12. Ajuda'ns a impulsar el futur dels nostres joves.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, APSA, Aigües Vic, Vallès Salut, Consell Comarcal d'Osona, Coro Dental, Coberta Serveis Funeraris, Correus Associats, Fred Vic.
0: Strip, la revista de les bones notícies.

amor meu que esteu en el núvol, sigui digitalitzat el vostre nom, vingui a mi el vostre codi, satisfeu la meva voluntat, així a la terra com al metavers, el meu like de cada dia.

0: mediterrània, la que cura cicatrius amb aigua i sal, de voler quedar-me a les abraçades d'un alali, d'un febrer que està acabant.
1: Home, ja.

0: fets.
1: Som-hi.
0: Vinc de millorar per aquells que estimo. Terrassetes, búnkers, birra i rave. Tot allò que passa quan no m'explico.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, APSA, Aigües Vic, Vallès Salut, Consell Comarcal d'Osona, Coro Dental, Coberta Serveis Funeraris, Correus Associats, Fred Vic.
0: Strip, la revista de les bones notícies.

0: El teu dia comença quan s'obre la porta del teu garatge. I en aquest instant, tot es posa en marxa. La indústria, la logística, el comerç... I darrere de cada porta hi som nosaltres. Àngel Mir, més de 59 anys fabricant portes industrials, residencials i solucions logístiques. I ara, més a prop teu, nova delegació a Vic, on també oferim el nostre servei de manteniments Mir Service. Àngel Mir. Qualitat i innovació des de 1967.
1: Ràdio Vic. Fes la teva.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, APSA, Aigües Vic, Vallès Salut, Consell Comarcal d'Osona, Coro Dental, Coberta Serveis Funeraris, Correus Associats, Fred Vic.
0: Strip, la revista de les bones notícies.

Joves en situació de vulnerabilitat social et necessiten. Suma't a la xarxa de voluntaris de la Fundació Impulsa i acompanya un jove a través del nostre programa de mentoria. Inscriu-te com a mentor o mentora a www.fundacioimpulsa.org o bé truca'ns al telèfon 93 130 72 12. Ajuda'ns a impulsar el futur dels nostres joves.

0: Astrid, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, APSA, Aigües Vic, Vallès Salut, Consell Comarcal d'Osona, Coro Dental, Coberta Serveis Funeraris, Correus Associats, Fred Vic.
0: Astrid, la revista de les bones notícies.

0: Eduard, sí, Eduard.
1: Ràdio Vic, 90.3 de la FM.

0: Aquestes són les ofertes que estem gestionant aquesta setmana a Vic Ocupació de l'Ajuntament de Vic. Tots són ofertes per cobrir llocs de treball en empreses de la ciutat i estan penjades a la web de la xarxa local Xaloc de la Diputació de Barcelona.
1: Personal administratiu per administrador de finques. Professional de l'educació social. Control accessos en edifici públic. Recanvista sector automòbil.
0: www.xaloc.diva.cat. El servei Vic Ocupació de l'Ajuntament de Vic us atendrà a les oficines de la segona planta de l'edifici del Sucre des de les 9 del matí a les 2 del migdia. També es pot contactar a través del WhatsApp 686 73 56 92. Vic Ocupació. Ajuntament.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, APSA, Aigües Vic, Vallès Salut, Consell Comarcal d'Osona, Coro Dental, Coberta Serveis Funeraris, Correus Associats, Fred Vic.
0: Strip, la revista de les bones notícies.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, APSA, Aigües Vic, Vallès Salut, Consell Comarcal d'Osona, Coro Dental, Coberta Serveis Funeraris, Correus Associats, Fred Vic.
0: Strip, la revista de les bones notícies.
2: Ràdio Vic. Fes la teva.

0: Hi ha conflictes que deixen de ser una protesta puntual i es converteixen en un símptoma de país. I el que està passant aquests dies a l'educació catalana ja no és només una vaga. És la constatació que una part important del sistema educatiu ha arribat al límit. El més significatiu no és només, per exemple, l'aturada d'avui, sinó el moment en què arriba. Govern i sindicats negocien contrarrellotge mentre les mobilitzacions continuen creixent arreu del territori català, fins i tot arribant a trobar-se amb les protestes del País Valencià. El Departament d'Educació ha posat sobre la taula les millores salarials i complements específics per intentar acostar posicions. Però els sindicats insisteixen que el problema és molt més profund i volen insistir per acabar d'una vegada per totes amb les ràtios massa altes, burocràcia asfixiant, manca de personal i la pèrdua sostinguda de poder adquisitiu després d'anys de sobrecàrrega. I aquesta vegada el malestar ha desbordat el professorat. L'escola concertada també s'ha sumat a les mobilitzacions, els estudiants han sortit al carrer i fins i tot diverses associacions de famílies han expressat suport a les reivindicacions. Això amplia el conflicte i envia un missatge polític molt clar. El debat ja no és només laboral, sinó que és una discussió sobre quin model d'escola pública vol sostenir Catalunya els pròxims anys. Ara el govern necessita un acord ràpid per evitar que el final de curs quedi marcat per la tensió permanent i també per les noves aturades a les portes de la selectivitat. Però els sindicats també saben que és precisament en aquest moment quan tenen més força negociadora. I per això la reunió d'avui no és només una trobada tècnica, sinó una prova política de primer nivell sobre la capacitat real de rescatar el sistema educatiu del desgast acumulat durant els darrers anys. És dimecres 27 de maig del 2026. Soc l'Ona Fàbrega i això és el Territori 17.
1: Territori 17.
0: El Territori 17, que és el magazín de les comarques del Vallès Oriental, Osona, el Ripollès, el Moianès i el Lluçanès, i que ja sabeu que estem en directe cada dia de dilluns a divendres de 9 a 11 del matí. I no només ens podeu escoltar, sinó que també ens podeu veure a través de YouTube, Televisió de Cardedeu, el Nou TV i la xarxa Més. Avui, a partir de 9:45, la Laia de Déu, des d'Ona Codinenca, entrevistarà Manel Rodríguez, regidor d'Urbanisme de Sant Feliu de Codines, per parlar-nos del projecte de la plaça Josep Humbert Ventura. I a continuació, l'Enric Rubio, des de Ràdio Televisió de Cardedeu, parlarà sobre el Sindicat d'Habitatge de Cardedeu amb els membres Aniol Guillamón i Maria Antònia. Amb les 10 tocades serà el torn d'endinsar-nos al món social del nostre territori, i això, com sempre, ho fa Ràdio Vic amb els solidaris. I la Laura Serrat avui parlarà amb la regidora de Serveis Socials de l'Ajuntament de Manlleu, Núria Roura. A 10:45, com sempre, comentarem les piolades més destacades del dia, com sempre de la mà de Guillem Sánchez, i després parlarem sobre salut des de Ràdio Televisió de Cardedeu. I el programa l'acabarem, com sempre, amb el Lletra Ferits, avui des de la veu, amb l'Isaac Muntades, on parlarem amb Salvador Vergés de la Casa de l'Esllavissada. Tot això en un Territori 17 que ara comença i que ho fem posant-nos al dia. L'Ajuntament de Vic tancarà l'alberg social del Remei el 31 de maig, per tant, és a dir, aquest diumenge. El consistori considera que ha deixat de ser un recurs temporal. També assegura que en els últims temps hi ha hagut episodis d'inseguretat que haurien posat en risc els treballadors. Andreu Jiménez, del 9FM.
2: L'alberg social de Vic, situat al barri del Remei, deixarà d'estar actiu aquest diumenge. El consistori considera que ha deixat de ser un recurs temporal, ja que amb els anys s'ha convertit en un allotjament de llarga durada. D'altra banda, l'Ajuntament també assegura que en els últims temps hi ha hagut episodis d'inseguretat i amenaces que haurien posat en risc els treballadors. La regidora de Benestar i Família, Núria Homs, ho explica.
3: Hi havia conflictes, no? Bueno, clar, és un lloc on hi havia unes 20 persones amb situacions complicades, no? No volem en cap cas, no? Ni ara ni mai, posar en perill la seguretat dels treballadors i les treballadores. I en aquests moments no podíem garantir la seva seguretat i no trobàvem que fos un espai que acompanyés a avançar. Tot el contrari.
2: L'alberg es va obrir el 2012, impulsat per Càritas Arxiprestal, arran d'una onada de fred que havia desbordat l'antic refugi municipal. Actualment hi havia una vintena de places ocupades, totes per homes, i la gran majoria estaven ocupades a més llarg termini. L'Ajuntament assegura que s'han buscat alternatives en funció dels perfils. 3 o 4 dels allotjats han desplegat recursos en l'àmbit familiar i 7 s'han instal·lat en pisos d'emergència de la ciutat. Tot i això, altres usuaris han quedat sense sostre.
3: Nosaltres no deixarem de fer l'atenció que estem fent a les persones que en aquests moments hi havia, però hem canviat el model d'atenció i hem buscat alternatives que sí que siguin habitatge. Una 60 de places en pisos d'emergència social, i llavors, doncs, treballarem amb aquestes persones, no?, en aquests espais, en aquests pisos compartits.
2: El tancament ha caigut com un gerro d'aigua freda sobre els treballadors del servei, gestionant fins ara per la Fundació Suport Social Solidari, denunciant que l'Ajuntament els havia garantit que el contracte es mantindria fins al setembre. Alejandro Zaragoza, vetllador, és un dels afectats.
4: Ens va dir que teníem pensat que la licitació que tenia la Fundació, que tenia una demora encara fins al 31 d'agost, pràcticament a l'1 de setembre, que ja es tancava definitivament. Que potser podia ser abans, però que, bueno, que en principi no havíem de patir fins al mes de setembre. Cosa al qual, que al final no, perquè han pensat ells que al final, el 31 de maig, s'ha de tancar.
2: També lamenta les formes amb què s'ha comunicat la decisió i alerten que molts usuaris quedaran desemparats i sense seguiment social o mèdic.
4: Vam tenir que callar perquè era com un secret a veus i no podíem donar-hi oficialitat. El tractar amb persones amb una vulnerabilitat social tan greu que aquestes persones dir-los realment que això es tanca i que se'n van al carrer, que se'n van a dormir al carrer, és a dir, no hi ha dret, paguen justos per pecadors. I si realment que aquesta persona necessita una ajuda, perquè estem parlant de gent que no té res.
2: Des dels partits de l'oposició rebutgen a priori la mesura, denuncien que és un retrocés en les polítiques socials i que respon a una visió electoral. Només Som Identitaris avala la decisió del govern.
0: I, per altra banda, l'associació Addimo, que treballa pels drets de les persones amb mobilitat reduïda, denuncia que en els darrers dies s'han difós opinions i judicis desafortunats que qüestionen les mancances d'accessibilitat de la plaça Josep Umbert Ventura de Sant Feliu de Codines. Laia de Déu, una codinenca.
5: Addimo assegura que el debat sobre la reforma de la plaça no hauria de convertir-se en una confrontació política ni en un espai de burla a les xarxes socials, ja que l'accessibilitat hauria de ser un dret i no un privilegi. Jaume Girbau, president de l'entitat, assegura que el comunicat neix pel to que ha agafat el debat a les xarxes socials.
6: Però no deixa de ser una manera anònima d'expressar-se, no? I de dir les coses d'una manera que quan tu tens la persona davant i la mires als ulls, a la cara, segurament que certes coses que s'estan dient per les xarxes socials no les diries cara a cara. És un tema delicat, ja no només del Feliu. És un tema que avui en dia el tema de la discapacitat està sent com mofat, com burlat.
5: Des de l'associació remarquen que la plaça continua presentant dificultats, altrament anomenades barreres arquitectòniques, per a persones amb cadira de rodes, però també per gent gran i famílies amb carretons, especialment la sorra o alguns punts d'accés.
6: No són detalls, però que són coses que no són accessibles. Ara també hi ha un tema que a nosaltres, que ha sigut treure els aparcaments de discapacitat que hi havia davant de l'Ajuntament, però clar, com que ara es converteix en peatonal, doncs han fet els espais dintre del pàrquing tancat. Però el pàrquing tancat és molt incòmode d'accedir, perquè són les places que han creat, són les primeres, i s'ha de fer una maniobra gran, i gent que va amb una furgoneta amb rampa, per exemple, és pràcticament impracticable poder aparcar en aquest pàrquing.
5: En el comunicat, Addimo també demana al conjunt de grups polítics del municipi que condemnin els missatges i opinions despectives cap a les persones amb mobilitat reduïda.
0: I el president del Parlament de Catalunya, Josep Rull, ha visitat aquest cap de setmana la Fira de Sant Isidre. Enric Rubio, Ràdio Televisió de Cardedeu.
7: Així és on a la jornada va començar l'Ajuntament amb la signatura del llibre d'honor i posteriorment la comitiva es va traslladar a peu fins al recinte firal, on Rull va visitar l'estand institucional i diversos espais de la mostra.
8: És una fira, la de Sant Isidre de Cardedeu, una fira icònica, emblemàtica en el Vallès Oriental i en el conjunt del país. I quan es parla de fires d'aquestes característiques, vinculat a Sant Isidre, justament, al món de l'agricultura, es pensa molt en Ponent i es pensa molt poc amb els vallesos, no? I que Cardedeu hagi trencat aquesta dinàmica, doncs, home, demostra que hi ha actitud, que hi ha propòsit i la singularitat excepcional de Cardedeu.
7: Rull ha assegurat que una fira és un aparador de l'estat d'ànim d'un país. Ha destacat que, més enllà de l'activitat comercial i d'intercanvi econòmic, aquests espais també tenen la funció clau a l'hora de projectar confiança i identitat col·lectiva.
8: En aquests moments, el país està assedegat d'expressions que projectin confiança i autoestima col·lectiva. I aquesta fira justament aconsegueix aquest objectiu.
7: El president del Parlament també ha reflexionat sobre el moment que viu Catalunya i ha advertit una certa davallada de l'autoestima col·lectiva. En aquest sentit, ha defensat que la confiança en el país és un element essencial per al futur de qualsevol nació.
8: És un país, avui, que ens mirem al mirall i no ens acabem d'agradar. I hauríem de ser capaços d'entendre quins són els actius que tenim, quins són els potencials que tenim i poder-los projectar. Que Catalunya té problemes greus, complexos, sens dubte. Sens dubte, tenim problemes sobre el model de creixement econòmic, tenim problemes en l'àmbit de l'educació, tenim problemes, evidentment, significatius. Però jo el que voldria traslladar és que hi ha molts elements que ens han de fer recuperar la nostra confiança en nosaltres mateixos.
7: La jornada institucional s'ha tancat amb una visita als diferents estands de la Fira de Sant Isidre, on el president del Parlament, Josep Rull, ha compartit impressions amb els expositors, representants d'entitats i visitants. Un recorregut que ha servit per conèixer de prop l'activitat i el teixit social i econòmic que enguany han estat presents al recinte firal.
0: I un grup de voluntaris i voluntàries han participat a la primera jornada de l'Ara Parla Cardedeu, una campanya que vol convertir-se en l'enquesta popular més gran feta mai al municipi Enric.
7: Doncs sí, així és, Ona. Impulsada per la CUP, Cardedeu, la iniciativa neix amb l'objectiu de connectar amb els veïns i veïnes perquè puguin expressar la seva opinió sobre la situació política actual, tant al poble com al conjunt del país, i què és el que preocupa. Escoltem a Sara Clemente, membre de l'assemblea de la CUP Cardedeu, i Clara Alegre, voluntària de l'enquesta popular.
9: Per començar, picant portes, literalment, com ha dit en Blai, i a més estan al carrer amb una sèrie de preguntes que tenen a veure sobre com està el país i com està també Cardedeu. Com veu el poble com a Cardedeu i com veu el poble al país, no? Doncs hem creat equips i cada dia que sortim a fer enquestes anem a un barri.
10: Des de la CUP està molt ben organitzat, s'han fet unes xerrades prèvies de formació a les persones voluntàries. Animo a tothom que vulgui també apuntar-s'hi, que segurament encara està obert i es pot anar apuntant en el llarg del procés. Cada dia que quedem es farà un barri determinat i s'anirà per parelles, així mai estarem sols, trucar porta per porta i anar preguntant les mateixes preguntes que partim d'un guió.
7: Des de la CUP Cardedeu asseguren que aquesta acció no està vinculada a l'àmbit electoral. Tot i això, remarquen les opinions recollides que sí que podran influir en el programa polític del grup municipal de cara a les properes eleccions.
11: Aquest és un projecte que no té res a veure amb l'àmbit electoral, que era moltíssim per les eleccions. Nosaltres el que venim a fer no és explicar coses, sinó recollir la veu, recollir les propostes, recollir les idees i recollir les inquietuds dels veïns i de les veïnes de Cardedeu.
7: Escoltàvem a Blai Taverner. Explica que, tot i desvincular aquesta iniciativa de qualsevol campanya electoral, la CUP Cardedeu ha confirmat que es presentarà a les eleccions municipals de l'any que ve.
11: Ara mateix el que sí que podem afirmar és que la Unitat Popular o el projecte de la Unitat Popular es presentarà a les eleccions municipals del 2027. De quina manera, amb quines candidatures, amb quines persones, amb quins lideratges, amb quines propostes, tot això és precisament el que ara volem començar a construir i que en realitat ja fa mesos que anem construint.
7: L'enquesta es desplegarà durant les properes setmanes a diferents punts del municipi amb la voluntat de recollir el màxim nombre de veus possibles i elaborar una radiografia de les inquietuds i prioritats de la ciutadania de Cardedeu.
0: Dues dotacions dels bombers i dues de la Guàrdia Urbana van intervenir ahir al migdia en un petit incendi sense conseqüències a la planta baixa de la duperia de Can Macra, a Vic.
2: L'avís es va rebre pels vols de quarts de 3 de la tarda i el foc es va poder controlar ràpidament. Va cremar l'entrada i una de les habitacions i no s'hi ha arribat a estendre les dues plantes superiors. Al cap de mitja hora després de rebre l'alerta ja es va estabilitzar. Can Macra és una de les adoberies abandonades de Vic. Es tracta, però, d'un edifici emblemàtic perquè va ser la darrera fàbrica del sector que va tancar i ha mantingut tota l'estructura. L'any 2011 l'Ajuntament va obligar els propietaris a actuar-hi després que s'ensorrés una de les parets com a conseqüència de la pluja. Forma part del conjunt arquitectònic declarat bé cultural d'interès nacional.
0: I el centenar de treballadors que formen la plantilla de l'Elche Pasqual Agurb tornaran a protestar avui a les 6 de la tarda davant la planta per reclamar a l'empresa engegar un procés de negociació, Andreu.
2: L'última mediació feta el passat 7 de maig va acabar sense cap acord. Els preocupa el seu futur professional, ara que la companyia ha venut a la planta gurbetana de Terradelles per fer-hi mozzarella. I encara en el sector empresarial els treballadors de Girbau enceten avui dues jornades de vaga. Serà aquesta, demà i divendres, davant la falta d'acord entre la direcció i el comitè d'empresa a les negociacions del conveni col·lectiu 2026, 2027 i 2028. Segons fonts del comitè d'empresa, amb majoria de comissions obreres, les negociacions estan encallades en la clàusula de revisió salarial i la previsió d'increments anuals. Després de 8 reunions, en què no s'ha pogut tancar el nou conveni, les dues parts van estar citades dilluns al Departament de Treball a l'acte de mediació.
0: I l'Ajuntament de Santa Maria d'Oló ha firmat un conveni amb la Diputació de Barcelona per poder construir-hi una passarel·la per a vianants al costat de l'accés al poble per l'avinguda Manuel López, Laia de Déu.
5: En ser una carretera propietat de la Diputació de Barcelona, l'acord amb l'ens supramunicipal era obligat per poder dur a terme qualsevol reforma en aquest punt d'entrada al nucli del poble. El projecte consisteix a construir una passarel·la elevada al marge que queda al costat de la carretera d'aquesta manera es podrà unir la zona de vianants existent que parteix de la Cruïlla amb el passeig Carme Vidal fins a les escales que arriben a dalt al camp de futbol. Xavi Baraut, alcalde d'Oló, en donava els detalls.
12: Bé, bàsicament, després de temps repassant projectes, repassant tot el tema d'aquest vial, doncs s'ha arribat a firmar el conveni amb Diputació per poder el tirar endavant, que va ser aquesta setmana passada, i bé, esperem que l'inici, teòricament aquest any 2026, esperen poder licitar i les obres començar de cara al 27.
5: L'Ajuntament haurà d'assumir 155.000 euros del cost total del projecte, que arribarà al 500.000 d'euros. Els 345.000 restants els assumirà la DIVA. Les obres també inclouen una segona fase per construir un pas de vianants elevat al trencant del camp de futbol.
12: Al final aquest projecte està fet i al final es va arribar a l'acord que se'n fa càrrec Diputació totalment. Aquí el que es fa és endreçar una mica la zona de parada de bus, fer un pas marcat per allà on puguin passar els nanos i que estigui senyalitzat per tot el tema de trànsit, de que fos més segur a l'hora de creuar la carretera en aquell punt.
5: L'Ajuntament calcula que la Diputació licitarà les obres durant aquest any i que les obres es facin el 2027. Queda pendent veure si es pot allargar el vial fins als malacons.
12: S'està acabant de negociar o de parlar que no entrava en projecte si es pot acabar d'unir amb els malacons, perquè quedaven 5-10 metres per acabar-se d'unir, però és un tros complicat pel tema del mateix vial i del terreny, i per tant s'ha d'acabar de mirar, i això es va decidir que quan es fes l'obra s'acabaria de mirar si es pot acabar d'unir amb els malacons.
5: L'Ajuntament també està en converses amb la Diputació de Barcelona per fer una altra passarel·la per unir els ravals de Santa Eulàlia i la Rovirola paral·lelament a la carretera.
0: Vic es va convertir aquest cap de setmana en l'epicentre del bàsquet femení en la categoria premini. Va ser amb la disputa de la Copa Poliva que va coronar el Mataró com el millor dels 8 equips participants, Andreu Jiménez.
2: La Unió Esportiva Mataró es va classificar per disputar els campionats d'Espanya de bàsquet premini que tindran lloc a Madrid el proper 21 de juny. Aquest és el premi que va aconseguir l'equip maresmenc després d'haver-se endut el triomf a la Copa Poliva Tidó destinada als conjunts formats per jugadores d'entre 8 i 10 anys. L'equip dirigit per Víctor Pi es va imposar a la final al Joventut de Badalona per 5 punts de diferència, 63-58. Després de tot un cap de setmana de bàsquet al pavelló del Castell d'Emplanes de Vic, sentim a Víctor Pi.
13: Molt content per la feina de les nenes, ja no només avui o ahir, sinó durant tot l'any passat, que ja portem 2 anys i mig junts. La veritat que estic molt content. M'han explotat a les mans, han fet una Copa Poliva increïble i s'ho mereixen, són les millors.
2: És el 5è any consecutiu que aquesta competició se celebra a la pista vigatana amb un notable èxit de participació. La final va estar d'allòs més disputada i fora de la primera cistella el conjunt maratoní va anar sempre per davant el marcador. Però no va poder tancar l'enfrontament en cap moment i la penya a poc a poc va anar retallant diferències. De fet, en el darrer període s'hi va arribar amb un avantatge de només 5 punts per al Mataró, que el va conservar fins a la botzina.
14: Els nervis del principi ens han jugat una mala passada, però bueno, som molt petites i al final el que els hi transmetem des del club, des de l'staff, és que ho gaudeixin, que ho deixin tot i que estar aquí era un premi i bueno, ho hem fet el millor que hem sabut.
2: Més enllà del Mataró i el Joventut de Badalona, fins a 8 equips van completar la fase final de la competició celebrada a Vic. Badruna, Girona, Paidós, Asfe, Parets, Farners, Cedis, Mari Playa i Torelló van jugar els quarts de final. Amb sort diversa per cadascun d'ells. El conjunt osonenc va arribar fins a les semifinals. A la Copa Poliva Tidó, però va perdre's per 53-39 contra el que acabaria sent el guanyador de la competició.
0: La llegenda del Comte Arnau de Sant Joan de les Abadeses s'adapta al format manga. Isaac Muntades, des de la veu de Sant Joan.
15: La llegenda del Comte Arnau és una història que s'ha adaptat a la majoria dels formats, ja que ha passat per la literatura, la música, el teatre, la poesia i l'oralitat popular. Des del 18 de març també té una adaptació al manga. En aquell moment, Planeta Còmic va publicar Planeta Manga Maldito, que és una obra del dibuixant i il·lustrador, colorista, historietista i professor Santi Casas. És una obra que s'alimenta dels mites, les cançons i els poemes europeus sobre els mals comptes. contes La cacera salvatge i molt especialment de la llegenda del conte Arnau. La història situa el lector en una edat fosca entre el mite i la realitat, on un jove noble busca el poder que s'amaga rere la llegenda del conte maleït per salvar la seva terra, però aviat descobreix que tot poder té un preu. Casa s'ha documentat tirant de memòria de quan va sentir el mite de petit, però també a través de llibres i internet. Podem sentir-lo parlant de la figura del conte Arnau.
16: És un personatge que el que pretenia era sobretot explicar com algú que per alguns està retratat allò, no?, com un gran heroi, un defensor de la terra, com s'enfrenta a l'invasor i que es dedica a construir esglésies i és tot molt meravellós i de sobte es dedica a cremar els convents, a saltar les abadeses i és allò, com pot ser aquest personatge el mateix l'un i l'altre. I lo interessant era això, no?, intentar veure quina era aquesta evolució, no?, com una persona, que això ens podem sentir identificats moltíssim, de vegades volem fer les coses bé, però o no ens deixem aconsellar bé, o les nostres emocions ens obnubilen i no ens deixen pensar en claritat. Llavors jo crec que hi ha molt d'humà en el conte.
15: En algunes de les vinyetes que s'han utilitzat per fer la promoció del manga, també hi ha espais reconeixibles com el Gord de Malatosca.
16: També volia retratar una miqueta la silueta del territori. Llavors, si els que sou d'allà, segurament reconeixereu moltes coses. No solament la silueta general, no?, d'aquests pinyos quan s'atancen, sinó també hi ha l'arrencada, com ben dius, al Gord de Malatosca. Mm. És un lloc preciós. Necessitava un espai així i va ser, estar al costat de Sant Jan, té tot el sentit. Recorda, no és exactament igual, perquè el vaig exagerar una miqueta més, donar una miqueta més d'alçada, perquè per la història m'anava bé que fos una miqueta més dramàtic. La inspiració directa és aquesta.
15: Casas té una trajectòria molt ampla i reputada que inclou treballs per editorials com Marvel, DC, Dynamite, IDW o Planeta, a més de la seva tasca a l'escola Joso i la seva vinculació amb Vicari Studios.
0: Ripoll amb ulls tafaners és una iniciativa de l'Ajuntament per trobar elements patrimonials amagats per la vila. Isaac, explica'ns.
15: El tràfic diari, el ritme accelerat del dia a dia i l'ús excessiu del mòbil mentre es camina pel carrer impedeix fixar-nos en els petits detalls arquitectònics i artístics que s'amaguen als racons més inesperats dels nostres pobles. L'Ajuntament de Ripoll ha impulsat Ripoll amb ulls tafaners. Han escollit 36 petits tresors de la vila que passen desapercebuts i s'han de localitzar amb l'ajuda d'una fotografia. Hi ha mosaics, fonts, bancs, relleus, escultures, rellotges de sol o murals. L'agent cívic de la vila, Jordi Raulit, és la persona que va tenir la idea i explica d'on va sorgir-li.
17: Als anys 78-79 fer una exposició a la caixa de pensions quan hi havia les exposicions. I sempre he tingut el record aquest d'aquella exposició que ens va agradar molt. I mira, passejant pel poble de la feina, no? Passejant, treballant, doncs mira, em vaig fixant en petits detalls que dic, ostres, dic, això seria bo que la gent, en vez d'anar tan estressats com anem, que si un mòbil, que si el nen a la piscina, que si el nen això, doncs que es dediquessin a passejar una mica per Ripoll i anar descobrint tots aquests petits tresors que tenim amagats, que realment és que en tenim molts, molts, molts. Hem fet aquesta tria. Realment em podríem haver trobat 200-300, que és el que pretenem, que molta gent, a part de trobar aquestes, en trobi d'altres i digui, ostres, doncs us passo aquesta que potser no la sabeu.
15: Raulit diu que ha intentat posar-ne dels diferents barris de la vila i no només del barri vell. Per jugar, es pot recollir un fulletó i un llapis a l'oficina de turisme a l'entrada del Museu Etnogràfic i tornar-lo omplert amb les localitzacions correctes al mateix lloc. Raulit explica que no és una cosa per fer en un dia o una tarda, sinó que un dia en fas un parell i vas fent. Qui aconsegueixi trobar els 36 elements abans del 31 de juliol entrarà en el sorteig d'un lot de productes de proximitat. L'alcaldessa Sílvia Orriols també estava contenta amb la iniciativa.
18: Aquest joc que podrem participar petits i grans, la veritat és que n'hi ha que ni jo mateixa sé on són, per tant també tinc feina, i és una mica això, no? En el brugit i el tràfic diari, de vegades no ens fixem en aquells detalls de façanes, de fonts, que convindria que coneguéssim bé, perquè som el nostre municipi i evidentment hauríem de saber tots els racons. Doncs és una bona oportunitat per fixar-nos bé en tot el nostre espai.
15: Cal destacar.
0: Acabem aquí aquest repàs informatiu. Anem a saber com està el temps.
19: Casa Tarradellas us ofereix el temps.
0: Pep Acosta, bon dia.
20: Molt bon dia. I avui s'intensifica aquesta calor, s'intensifica aquest pic de calor que entre avui i divendres serà especialment important. Les temperatures mínimes encara són una mica agradables, encara es pot dormir bastant bé, però, clar, dia a dia anem guanyant algun grau. Molt de sol el dia d'avui, normalment com ahir, com aquests últims dies, molt tranquil·litat meteorològica. L'única novetat és que a la tarda les nuvolades seran una mica més importants que les d'ahir, una mica més desenvolupades. En principi, no deixaran pluja, tot i que no s'escarten quatre gotes cap a la zona de Núria o de Baiter. Si es que arriben a caure aquestes precipitacions, aquestes gotes, seran molt minces, molt poca cosa, les pujos que puguin arribar a caure. Les temperatures màximes, molt semblants als d'ahir, o un grau més altes. Poden ser una mica més altes, es pot intensificar una mica més aquesta calor. Els vents molt febles, són vents molt febles, tenen aquesta gran estabilitat meteorològica i poca cosa més a destacar. Només que gaudiu del dia d'avui, d'aquesta calor important que farà, i no només avui, sinó també els pròxims dies, continua aquesta bombolla d'aire càlid sobre l'hòstia. Moltes gràcies, adeu.
19: Casa Tarradellas us ha ofert aquest espai.
0: Moltes gràcies, Pep. Fins demà. I, com sabeu, a protegir-vos de la calor, perquè realment les temperatures a poc aniran pujant. Nosaltres, a partir de 2:15, la Laia de Déu des d'Ona Codinenca entrevistarà Manel Rodríguez, regidor d'Urbanisme de Sant Feliu de Codines, per parlar sobre el projecte de la plaça Josep Humbert Ventura. I a continuació, l'Enric Rubio des de Ràdio Televisió de Cardedeu parlarà sobre el sindicat d'habitatge amb els membres del sindicat, l'Aniol Guillamont i també la Maria Antònia. Després, com sempre, els solidaris amb la Laura Serrat. Avui parlarà amb la regidora de Serveis Socials de l'Ajuntament de Manlleu, la Núria Roura. Ja acabarem el programa parlant sobre salut i també amb el Lletra Ferits, avui des de la veu, amb l'Isaac Muntades. Però tot això després de publicitat. 3 minuts i tornem. Fins ara.
19: El nou FM, el nou so d'Osona.
1: 24/7.
21: Avui, un cotxe per moure'm.
22: Demà, una furgoneta per treballar.
21: I demà passat, un monovolum per viatjar.
22: A ALR pots llogar cotxes, furgonetes i camions a la teva mida. I pels dies, setmanes o mesos que necessitis.
21: Desplaçaments, viatges, mudances, diferents plans, però la mateixa solució.
22: ALR, lloguer de cotxes i furgonetes. Som a Vic, informa't a alr.cat.
21: Sigui on et porti el teu camí, comença amb ALR.
23: Aquest diumenge 31 de maig passa a visitar-nos pel Mercat Setmanal de Moià. T'hi esperem. Més informació a gent.cat/moianès. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
24: Coberta Serveis Funeraris. Els nostres tanatoris estan ubicats en els nuclis urbans més poblats de la comarca d'Osona per oferir un millor servei. Tanatori de Vic, Tanatori de Manlleu, Tanatori de Centelles i Tanatori de Roda de Ter. Sabem que són moments difícils i per això el nostre compromís és atendre-us en tot moment amb un tracte humà, sensible i respectuós. Coberta Serveis Funeraris. Telèfon 24 hores 93 883 23 46.
25: Estàs preparat per aquest estiu? A Boigalter som especialistes en tot allò relacionat amb la protecció solar per a qualsevol necessitat d'espai. Tendals, pèrgoles, escrins interiors... Anticipa't a la calor. T'assessorem i t'oferim la màxima garantia de confort i benestar per casa teva. No ho dubtis i vine a Boigalter. Ens trobaràs al carrer Jaume I de Vic, número 5, al 93-886-1420, a la nostra web www.boigaltes.com i també som a Instagram, boigaltes.tendals.
24: A Vic ja pots descobrir el nou centre MG de Movento, al carrer Lleida, número 8. Estrenem concessionari i volem que ho celebris amb nosaltres. Vine a descobrir les nostres ofertes especials d'obertura i emporta't el teu vehicle MG totalment equipat i amb 7 anys de garantia. 100% elèctric, híbrid o gasolina. El cotxe que busques és a Movento Garage MG a Vic. Tecnologia, mobilitat i futur al teu abast.
19: Benvinguts a Les Portes de Troia, el teu programa d'història de la xarxa. Una finestra oberta per descobrir altres civilitzacions i cultures i els cops amagats dels personatges i els fets que han marcat un abans i un després en la seva generació. Amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril, t'esperem a Les Portes de Troia. Escolta'ns a la teva ràdio de proximitat.
26: A Les Portes de Troia, dimarts a les 10 de la nit, al 9 FM.
19: El 9 FM. El nou so d'Osona.
27: Territori 17.
0: Són 9:45 del matí. Anem a fer un repàs a les portades dels principals diaris de Catalunya i Espanya. Andreu Jiménez, bon dia de nou.
2: Bon dia de nou, bona.
0: Ja som dimecres, mitja setmana.
2: Ja està, ja hi som.
0: Ja hi som,
2: ja
0: o sigui, les setmanes passen així.
2: Està al sac la setmana.
0: Com portes la calor?
2: Bé, la calor bé. Aquesta, si fos sempre aquesta calor seria perfecta.
0: Sí, opino el mateix.
2: Més no.
0: Més no, exacte. Doncs va, Andreu, començarem repassant la portada de La Vanguardia.
2: Bé, continuem fent referència a aquest cas de corrupció que allà ara mateix casquitxa l'expresident de la Generalitat del govern espanyol, Zapatero. Sánchez resisteix i rebutja claudicar pel setge judicial. Illa advoca per continuar la legislatura i Page insta a posar fi a l'agonia mentre Feijóo pressiona els aliats parlamentaris de l'executiu. I la imatge destacada, doncs, veiem el Big Ben de fons i també el Westminster a Londres. Si aquí, ara ho comentaves, si la calor aquí la portem ja d'una forma que no l'hem acabat de rebre del tot bé, està fent tot molt més calor cap al nord d'Europa. A Anglaterra es van registrar temperatures rècords de gairebé 35 graus i és la imatge que ens porten avui importada a La Vanguardia, on es veuen a diferents persones passejant per Londres amb pantaló curt ja, com si estiguéssim en ple mig d'agost.
0: Això anava a dir que és una imatge totalment
2: d'estiu,
0: I a més a Londres, que normalment sempre sol fer més fred que aquí.
2: Sí.
0: És curiós, la veritat. Doncs va, seguim per la portada del diari ara.
2: Avui hi havia nova jornada de vaga i el titular és Sindicats de Mestres i Govern acosten posicions. La conselleria puja l'oferta salarial i proposa un nou complement d'uns 40 euros per a tots els docents. Les dues parts s'emplacen a continuar negociant avui tot i que, tot i que es manté la jornada de vaga general. Per tant, veiem que s'acosta aquest acord. Com veiem al final, doncs sí que potser és una cosa de diners, segons el que ens expliquen. Per tant, a veure si el més possible hi ha un acord entre departament i educació. I la imatge, doncs, la protagonista de la jornada, i Alexia Putellas, que va anunciar que deixa el Barça després de 12 temporades i bé, s'agafa entre cometes unes declaracions del seu discurs que va fer allí amb el vídeo que es va penjar a les xarxes quan anunciava aquest adéu. He estat i sempre seré una culer. La davantera del Barça anuncia que deixa el club després d'aconseguir 38 títols en 14 temporades. Sí, 14 temporades i no 11, com havia dit. Tela, eh?
0: Tela. El mateix veurem a la portada del periòdico, Andreu.
2: Sí, així és, però el titular és entra a l'Aleix Requesens com a conseller delegat. La companyia aprova el nomenament del directiu procedent de Renault com a substitut de Los Mozos en plena reordenació de la cúpula després de l'arribada de Simón a la presidència. I a la imatge, doncs sí, Alexia Putellas, i el titular és ben clar. El Barça perd a la seva reina. La capitana Alexia Putellas deixa el club després de 14 anys convertit en un dels grans símbols de la història blaugrana. I bé, la imatge, doncs, es veu Alexia durant un partit al Johan Cruyff, on avui precisament serà el seu darrer partit amb la samarreta del Barça al Johan.
0: I Andreu, acabem el repàs de portades dels diaris catalans per la del Punt avui.
2: Sabadell vol aixecar el vol. Empreses i operadors de l'aeroport reclamen a Aena les inversions previstes al 2001 mentre s'hi vol impulsar un hub d'innovació aeronàutic. I la imatge, doncs, es veuen avionetes, doncs, enlairant-se en aquest mini aeroport que hi ha a una de les dues capitals del Vallès Occidental.
0: Doncs obrim la mirada i anem a veure què diuen els diaris de la resta de l'Estat. Començarem per la portada del País.
2: Que continua fent referència al cas Plus Ultra. La SEPI anticipava a les empreses que anaven a rebre el rescat. El magistrat veu com indici de tràfic d'influències que Plus Ultra va celebrar la seva ajuda per avançat, però el més habitual era que les companyies sapiguessin d'antemà què li anaven a obtenir. I a la imatge, doncs, es veu que a Calama, que posposa la declaració de Zapatero, ja que el jutge, doncs, ha acceptat aquesta proposta de Zapatero, que en teoria havia de comparèixer el jutge la setmana que ve, però finalment ho farà el 17 de juny. Veiem que tot relacionat amb el cas Plus Ultra que implica l'expresident.
0: Seguim per la portada del Mundo, Andreu.
2: Moncloa assumeix un calvari per ZP, és a dir, Zapatero. Tenim 5 tirs a la panxa. No hi ha proves clares, però sí que hi ha evidències de que està rodejat, que està mal rodejat. Això és desesperant, asseguren. Alcaldes i federacions del PSOE s'uneixen a García Page, el president del Castilla-La Mancha, que sempre es mostra molt més crític amb les polítiques del seu partit. Sánchez ens crema a tots. I a la imatge, doncs, anem fins a Cuba, on veiem, doncs, aquesta pobresa que es troba en aquest aquest país, i el que llegim és que Cuba es troba a l'espera de Donald Trump, a veure si pot anar al rescat de l'illa, que ara mateix es troba sense subministraments i tampoc combustibles, també a causa del que va passar fa uns mesos a Venezuela. Per tant, el país Cuba, que es troba en una situació crítica.
0: Doncs seguim per la portada de La Razón, Andreu.
2: Les agendes de Julito, Plan Z, Huawei i antics ministres socialistes. L'amic de Zapatero tenia anotacions de què destapaven la trama i la connexió veneçolana. Moncloa activa l'atac contra l'UDEF i es refugia en la presumpció d'innocència. I a la imatge, doncs, es veu... La Razón va compareixer el líder del PP, Paco Núñez, que diu que Castilla-La Mancha porta 11 anys sense avançar res. Tot això en contra... Tot això doncs, també en causa de les declaracions de García Page, el president de la comunitat de Castilla-La Mancha.
0: Ja acabarem el repàs de portades, com sempre, per la de l'ABC.
2: Bolaños va cessar a la jutge de Suïssa després de la petició d'ajuda per Plus Ultra. Va eliminar la plaça a Suïssa dies després de sol·licitar a l'Audiència Nacional col·laboració al Ministeri de Justícia per facilitar l'extradició del broker, el que va recórrer a l'aerolínia com a fin de rebre els crèdits. I a la imatge doncs, es veu el ministre de Justícia, Félix Bolaños.
0: Doncs aquestes són les portades dels principals diaris que podreu trobar avui al quiosc. Andreu, moltes gràcies i fins aquí una estona.
2: Fins aquí una estona, Ona.
22: Territori 17, el 9FM, la veu de Sant Joan, Ona Codinenca, Ràdio Cardedeu, Territori 17.
0: Passen pràcticament 7 minuts de 9:45. I avui a l'entrevista, la Laia de Déu parlarà sobre la plaça Josep Humbert Ventura, una plaça que ara sí està aprovada la seva reforma, però que alhora l'ha portat molt debat al municipi de Sant Feliu de Codines. I com dèiem, ho farem de la mà de la Laia de Déu des d'Ona Codinenca i també amb el Manel Rodríguez, que és el regidor d'Urbanisme de l'Ajuntament de Sant Feliu. Bon dia de nou, Laia.
3: Bon dia de nou, Ona. Doncs sí, ja tinc aquí el Manel Rodríguez, el regidor d'Urbanisme. Gràcies per acompanyar-nos aquest matí. Què tal, com estàs, Manel?
4: Molt bon dia a tothom, un plaer.
3: Aviam, primer de tot, crec que és una pregunta obligada. Com valores que després d'un procés tan llarg, perquè s'ha allargat força, definitivament estigui aprovada aquesta reforma de la plaça Josep Humbert Ventura de Sant Feliu?
4: Demà ho valorem positivament, perquè si no, no haguéssim iniciat aquest projecte. És un punt de trobada de tot el municipi on hi fem 1.000 activitats i on, per la composició que té actualment la plaça, la vigent, hi ha un munt de barreres arquitectòniques. Aleshores, volíem incidir-hi, volíem treballar-hi i també us aviso, no acaba aquí.
3: No acaba aquí, eh? Bueno, anem per parts, perquè... I ara què? Vull dir... Quines són les properes passes? Quan comença? Sí, què passa?
4: Després de l'aprovació definitiva pel ple, un tràmit municipal, s'havia de fer el comunicat pels diaris i els butlletins oficials.
3: Sí.
4: Aleshores, si no vaig errat, avui s'ha comunicat a l'empresa que va guanyar el concurs, doncs que ja se li ha fet el requeriment perquè presenti la documentació i el pla de seguretat. I el divendres, això sí que ja està acordat, signarem l'acte de replanteig amb la direcció facultativa.
3: Vale.
4: Aleshores, què ens faltarà? Doncs que l'empresa acabi de presentar aquest pla de seguretat i ens digui iniciem tal dia. Que esperem que sigui màxim la setmana que ve.
3: O sigui, això és ja.
4: Sí, sí.
3: Vull dir, les obres han de començar...
4: Han de començar 10 dies.
3: I sabeu una mica terminis a llarg plaç o us
4: els terminis de licitació de... Vale? El que preveiem a nivell tècnic. L'equip redactor va estimar 5 mesos. Sí que és cert que absolutament totes les empreses que s'hi van presentar esgotaven la reducció de termini. Per tant, queda amb uns 4 mesos i una setmana, aproximadament. Vale. Per tant, si comencem al juny, estem parlant de novembre, està recepcionat.
3: I, clar, ara em parlaves també de les barreres arquitectòniques. Fa poc, Adimo va treure un comunicat al respecte a això, que va demanar que els grups municipals condemnessin, no?, aquestes faltes de respecte cap a això. Quines barreres arquitectòniques hi ha a la plaça actual?
4: Amb Adimo hi tenim un tracte prou constant, d'acord? Adimo és una associació de Mollet, que va signar un conveni amb l'Ajuntament la legislatura passada en un compromís d'inversió del 5% de les quanties en supressió de barreres. Aleshores, nosaltres des del primer moment hem estat en contacte, els vam demanar opinió, i aleshores, clar, quines barreres, si parléssim amb ells, et diria quina no.
3: Ja, probablement.
4: Perquè tenim canvis de nivells. Tenim unes rampes que no acaben de complir amb la seva funcionalitat perquè arriba una sorra excessivament desgranada que impedeix la lliure circulació d'una cadira de rodes. No tenim... Sí, no tinc manera de dir-te quina sí. O sigui, és que n'hi ha moltes.
3: Clar, i ara tornem una mica a la plaça, però al com serà aquesta plaça? Perquè, clar, estem al territori 17, des d'aquí ens escolten des de molts altres municipis. Aleshores, per aquella gent que no sàpiga, com serà aquesta plaça? Què canviarà de l'actual, amb sorra?
4: El gran canvi és que ara mateix tenim una plaça, parlem de la part central, no de la placeta, eh? Una plaça amb un efecte rotonda,

0: participatiu, perdó, la redacció d'aquest projecte?
1: A veure, ja fèiem una doble consulta, no? Fèiem un tema de mobilitat i un altre de l'acabat de la plaça. Si volíem que tingués sorra, si no en tingués. El que ha marcat realment la redacció del projecte ha sigut el tema de l'acabat. Per què? Perquè ara partim... L'abast del projecte és de la plaça Gran i de la plaça Petita.
0: Vale, de les dues.
1: Aleshores, es va donar una opció, es va fer un estudi d'encaix, vale, de quines alternatives hi havia, que era deixar-ho igual a nivell de sorres, fet només el sorral central o pavimentar-ho tot, i després temes de mobilitat, no? Quina mobilitat preferent volíem pels vehicles. Aleshores, la de l'acabat, sí que s'ha utilitzat en la redacció del projecte, perquè ens marca molt el tema de materials, de com connectem una plaça amb l'altra. Aleshores, la plaça Petita, que actualment és de sorra, amb moltes barreres i molts entrebancs.
0: Sí.
1: Si no l'heu vist, ho podeu visitar per Google Maps, que ja es veu perfectament, eh? I després, aquesta sí que passarà a ser pavimentada.
0: Vale, o sigui, se'n va la sorra.
1: D'aquí se'n va la sorra. L'altra, en canvi, ens creix una mica en perímetre.
0: Vale.
1: Incrementem l'arbrat i estarà, o sigui, serà de sorra compacta, una sorra que ens permet l'ús per tots els usuaris.
0: Sí.
1: Vale? Amb o sense disfuncions de mobilitat.
0: Sí.
1: Perquè no tothom és un tema de cadira de rodes.
0: Exacte.
1: I bàsicament aquest és l'impacte que ha tingut sobre la redacció del projecte. Si és cert que la mobilitat és un tema que ens preocupa, perquè tenim un aparcament que en el seu moment es va decidir fer al costat de l'Ajuntament, que té la seva funcionalitat, però té molta càrrega. La càrrega és que permanentment hi tenim pas de vehicles. Aleshores, aquí es van donar alternatives per plantejar una substitució de l'efecte rotonda que té ara.
0: Sí.
1: I la guanyadora de la consulta va ser de passar els vehicles per la façana nord.
0: Vale.
1: I és la que aplicarem de sortida. Això ho hem dit moltes vegades, que en cap moment hem canviat la tipologia de sòl. I, per tant, el que era vial continua sent vial.
0: Vale.
1: I, per tant, en qualsevol moment pot reordenar-se.
0: Clar, i aleshores, amb tota aquesta gent contrària en aquesta reforma, què li diries? Què li diríeu des de l'Ajuntament o des de tu, Manel? Què li diries a la gent que s'ha mostrat en contra d'aquesta reforma de la plaça?
1: En quin sentit?
0: En el sentit de, al final hi ha hagut una posició molt, molt clara, no?, en què no es volia tocar la plaça. Com queda al final? Vull dir, perquè al final hi ha dues posicions molt clares. Hi haurà gent que seguirà contrària a la plaça per molt que es tiri endavant la reforma.
1: A veure, personalitzar a mi no m'agrada. I per tant el que diré és que qualsevol canvi té promotors i detractors.
0: Sí.
1: Al final, el projecte està estudiat des d'una vessant arquitectònica, des d'una vessant paisatgística. És una millora per la mobilitat de tothom, millora la seguretat en el desplaçament de persones, i com apuntava abans, com no ens quedem aquí, el que perseguirem és com podem fer perquè s'elimini el pas de vehicles, que per mi és la peça clau que ens queda.
0: I ja per anar acabant i canviant ara una mica de tema, perquè ahir la Generalitat va anunciar una nova convocatòria del Pla de Barris. L'any passat vau presentar el projecte del Torrent de l'Escletxa, però no va ser un dels escollits. Des de l'Ajuntament ja heu dit que teniu intenció de tornar-lo a presentar. Heu canviat o modificat el projecte i en quin sentit, si és així?
1: No canviarem el projecte. L'àmbit d'actuació serà el mateix. Vale? No preveiem ajustos. Sí que amb l'experiència feta i després d'haver anat a veure el comissionat del Pla de Barris i comentar amb ells els resultats, treballarem per millorar en aquells aspectes que no van ser suficients. També dir, Sant Feliu va quedar en una posició boníssima en el Pla de Barris. Van entrar 20-22 ajuntaments i estàvem al 35.
0: Mal.
1: Aleshores ja ens van dir, diu, és un bon projecte. A partir d'aquí, clar, si els altres tenien més puntuació, van passar abans, un tema pressupostari, i no ens hi tornem a presentar. De fet, en una estona tinc reunió, perquè l'hem de treballar bé, hem de millorar el com expliquem el projecte, perquè hi ha una funcionalitat del Pla de Barris que és interessant, que determinen qui són els... o les actuacions destacades.
0: Vale.
1: Aleshores, això puntua més. Aleshores, el que hem d'aconseguir és tenir més destacades de les que vam rebre. En vam rebre unes 4 o 5, doncs... És una diferència de puntuació de 5 punts, que amb això ja ho tindríem.
0: Ah,
1: clar, tampoc sabem quins projectes es presentaran i

0: tindrem unes puntuacions altíssimes. Així que
1: això no depèn de vosaltres, ja no. Se us escapa el control. Doncs, Manel, moltíssimes gràcies per ser aquí al Territori 17 i a una codinenca per explicar-nos tot el de la plaça, que ha portat molta cua, però també per posar-nos una mica de llum en, en aquesta nova convocatòria del Pla de Barris. Moltíssimes gràcies de nou.
0: A vosaltres.
2: Passen 2 minuts de 3:15. I ara l'Enric Rubio des de Ràdio Televisió de Cardedeu parlarà sobre el Sindicat d'Habitatge de Cardedeu amb l'Aniol Guillamón i Maria Antònia. Enric Rubio, endavant.
3: Doncs sí, Iona, així és. I ara els hi preguntarem el perquè de tot això, de la moció que volen portar a la sessió plenària de dijous i com estan els casos pendents de desnonament també al municipi d'aquesta crisi d'habitatge. Per fer-ho, com bé dius, parlem amb l'Aniol Guillamón i la Maria Antònia, membres del Sindicat d'Habitatge de Cardedeu, per treure'ns les claus d'aquesta problemàtica. Molt bon dia, Maria Antònia. Molt bon dia, Aniol. Com esteu?
4: Bon dia.
5: Bé, bon dia a tots.
3: Ben tornat al Territori 17 des dels estudis de Ràdio Televisió de Cardedeu. Primer de tot, m'agradaria posar una mica en situació els nostres oients. No cal ni esmentar, no?, que la crisi d'habitatge al país és dramàtica i insostenible. I com que tot arreu hi ha pobles on es noten més i on es noten menys, en el cas de Cardedeu és un dels municipis més tensionats d'aquí la nostra zona, d'alguna manera, oi que sí?
5: Sí, sí. Els lloguers estan sent inassequibles per la majoria de la població que vivim a Cardedeu.
3: I precisament per això, entre altres motius, demà, com hem dit, a la sessió plenària de Cardedeu voleu portar una moció de suport a la COSAC, és a dir, la Confederació Sindical d'Habitatges de Catalunya, oi que sí? Que de fet no és una cosa que es farà només aquí al municipi, sinó que és una cosa de forma transversal que es vol dur a terme a molts indrets del país.
5: Sí, des de la COSAC, en aquest moment és una qüestió molt determinada que es refereix simplement als pisos de la Sareb. La Sareb, no sé si tothom sap, no? És el que s'ha vingut a dir com el Banco Malo, és el que es va quedar després del 2018 molts habitatges que van venir de la recuperació dels bancs a base de que el poder es quedés en aquests pisos i per tant els es malvenguessin i expulsessin a moltes famílies. Per tant, nosaltres des del moviment de l'habitatge sempre hem dit que la Sareb és nostra, amb la idea de dir que és del poble, que s'ha rescatat amb diners del poble i que per tant tots aquests pisos haurien d'haver passat al parc públic d'habitatge, que és el que sempre estem demanant des dels sindicats d'habitatge. Llavors, en aquest moment sí que hi ha una cosa, que és que la Sareb, a nivell estatal, ha passat a la Casa 47. Fa ja molts mesos que ens estan dient que aquests pisos passaran a ser lloguers assequibles i que els podrà fer des de l'Estat, però nosaltres, que estem tenint contactes amb Casa 47 i amb la Generalitat, tenim unes reivindicacions concretes a fer de com volem que gestionin aquests pisos. Les reivindicacions és que ens sembla molt bé que hi ha d'haver-hi lloguers assequibles, evidentment, però que hi ha totes unes famílies, i aquí a Catalunya tenim un règim especial per la llei 24/2015, que és que les administracions tenen l'obligació de que quan hi ha una família vulnerable i té un desnonament, de donar-li un reallotjament digne. Això no s'està complint, per tant, tant la Generalitat com els ajuntaments estan incomplint una llei que tenen, que està aprovada pel Parlament, la vam presentar al moviment social i que està aprovada des del 2015, i que s'han tret, doncs, que no tenen que complir-la, i per tant l'únic que estan oferint a les persones és estar en una mesa que diuen d'emergència, que hi ha més de 3.400 famílies en espera, que hi ha gent que està esperant 3 anys aquest pis d'emergència, que per tant ens hem de plantejar hasta el nom de què vol dir mesa d'emergència en aquest fit, i que l'únic que estan donant és 15 dies o un mes amb pensions. Això no és un reallotjament digne, com diu la llei, i que nosaltres hem vist que precisament aquests pisos de la Sareb el primer que han de fer és anar a cobrir la necessitat d'aquesta mesa d'emergència i donar definitivament amb aquests pisos, doncs, un reallotjament digne a totes les famílies que ho estan esperant o que poden ser desnonades. Aquesta és una de les reivindicacions principals que presentem en aquesta moció a diversos ajuntaments, a tots els ajuntaments en els quals hi hagi algun sindicat d'habitatge, es presentarà per tal de forçar a la Generalitat a que realment faci aquesta demanda. No? En cas de 47 està tancada, d'alguna manera, en dir que això només anirà a lloguer assequible. Lloguer assequible vol dir que deixa a la població que cobra menys de 1.500 o 1.600 d'això, la deixa a fora de poder atendre en aquests pisos. I, a més, passa a estar amb una bossa, diguem-ne, juntament amb gent que pot cobrar més de 2.000 o 2.500 euros i que per sorteig es donaran aquests pisos. Nosaltres entenem que primer hi ha una qüestió d'emergència aquí en el nostre país i que és per aquí per on han d'anar primer tots els pisos de la Sareb. I això és el que reivindiquem, entre altres coses, a dins d'aquesta moció que avui presentarem al ple i que demà, i que esperem doncs, que tots els grups municipals del nostre poble entenguin que i han de fer-hi, han de votar-hi a favor i l'han de presentar i fer-hi feina a través d'aquesta moció.
3: De fet, molts dels punts que hi ha en aquesta moció són de sentit comú, no? Són aquests punts que molta ciutadania els llegiria i potser pensaria, vaja, que estrany que s'hagi de presentar això en una moció perquè són drets fonamentals, no? D'alguna manera, com és que hem de lluitar per drets fonamentals si són precisament això?
5: Si vols...
4: Sí. Bueno, és que és ben bé així. Vull dir que al final, tant la moció com crec que la majoria de feina que fem des del moviment per l'habitatge és que, bueno, és que és el que deies, són coses fonamentals per sostenir la vida i que haguem d'estar nosaltres organitzant-nos i lluitant per això, bueno, demostra com la distopia de sistema en la que vivim. Però bueno, que hi som per lluitar i hi serem i fins que aconseguim que les coses funcionin.
3: Ja ho apuntàvem ara fa uns moments que Cardedeu no és pas una anomalia pel que fa a la crisi d'habitatge ni molt menys, tot el contrari, de fet es troba immers en aquesta situació dramàtica. Treballeu conjuntament amb l'Ajuntament en aquesta matèria? Quina rèplica rebeu en tot cas als vostres precs? Que segur que són molts.
5: Bé, treballem, no podria dir que treballem col·laborant, encara que a vegades per ells els sembli que sí, no? Hem tingut desnonaments, no ens arriben tots al sindicat, vull dir que segurament sabem que n'hi ha molt més, i bueno, nosaltres entenem que l'Ajuntament de Cardedeu no està complint com altres ajuntaments el dret de l'habitatge que té que fer i els reallotjaments dignes que té que fer. Per tant, ens hi hem estat d'alguna manera en alguns moments enfrontant perquè tenim famílies, tenim una família fa més d'un any que està esperant ser reallotjada després d'un desnonament amb un menor i realment l'actitud de l'Ajuntament va ser donar un mes i després tu t'espaviles. Diuen que sí, però han vist la realitat, han vist que encara que diguin que sí i que des de serveis socials diu que estan buscant, doncs porten més d'un any buscant una possibilitat de que una família magrebí que parla català, que està assentadíssima en el municipi, que té ingressos, que està treballant, ni així han aconseguit ni des de l'Ajuntament ni per ell propi trobar un lloguer que els hi faci un contracte de lloguer en el poble. Per tant, jo crec que són conscients del problema que tenen i la cosa és dir, no, si nosaltres estem buscant, sí, clar, però buscar i tenir un mes, alguna vegada els hem dit, no?, que són els promotors precisament de les ocupacions, perquè les famílies o ocupen o ens haurem de començar a posar en tendes de campanya als pinatons en algun lloc, com està fent a Barcelona, i tornar al barraquisme i aquest fet, i els ajuntaments, com la Generalitat serien, són els responsables de que això passi. Les famílies han d'estar en algun lloc. O sigui, que criminalitzar l'ocupació, mentre hi ha pisos buits i a Cardedeu n'hi ha molts, doncs és no entendre on tenim el problema. Si no hi ha pisos buits, no hi ha possible ocupació. I si hi ha ocupació és perquè no hi ha un altre. A ningú li agrada passar per aquest calvari, que vol dir un desnonament, no? Per tant, bueno, no tenim un feedback, diguem-ne, molt bo amb l'Ajuntament, tampoc. Ells diuen que sí, intenten fer formes, però no hem vist en cap moment que hi hagi una actitud activa per realment arreglar aquest problema que tenim a la nostra població.
4: De fet, i perdó, però de fet normalment és al revés. És a dir, bueno, com tenim responsables de l'Ajuntament que han dit públicament coses que no eren veritat, que eren mentida, com que han intentat com parlar malament del sindicat o de la nostra manera de treballar, criminalitzar la gent que participem com de la lluita per l'habitatge, per tant, és això. És a dir, de cara en fora diuen que sí, que són molt simpàtics, i després, això, van dient mentides per engrandir el seu discurs aquest.
3: De fet, ara ho comentàveu, que el tema de l'ocupació actualment no és que sigui una necessitat només, sinó que no hi ha cap altra opció. L'ocupació va començar bé als anys 70-80, era un moviment ideològic cultural, no?, d'alguna manera, però molt abans ens trobàvem en una situació que és on ara sembla que acabarà desembocant, perquè o tornem on som el rostro d'alguna manera, que era barraquisme, com heu dit, per poder sobreviure, no per poder viure, per poder sobreviure, o aquesta crisi ens està abocant directament a una precarietat absoluta, no?, d'alguna manera, perquè, de fet, és molt evident que si no hi ha ingressos i en habitatges buits, això deriva cap a un lloc clar i notori.
5: Doncs sí, i el que jo crec que com a moviment ens està preocupant molt és que s'està normalitzant que hi hagi això, s'està normalitzant els assentaments, s'està normalitzant que la gent hagi de viure en tendes de campanya i se les expulsi d'un lloc cap a un altre, i no estem reaccionant a això. I cada vegada s'està normalitzant més, perquè ho vivim, jo crec, totes les famílies, que els nostres joves o la gent que ha de renovar el contracte de lloguer estem patint perquè no sabem quan els renovaran, a quin preu ens faran, o sigui, s'està alimentant el rentisme, d'alguna manera, s'està criminalitzant els que volem simplement un habitatge per viure, i a nivells, jo crec que cada vegada més alarmants, vull dir, amb petits sondejos que hem fet també en el poble en algun moment i en altres pobles i tal, està sent l'habitatge el número 1 de preocupació de tots els ciutadans, i en canvi no estem veient que les polítiques, o sigui, se'ns prometen, jo, la veritat és que cada vegada que sentia el senyor Illa, tindrem no sé quants habitatges, tindrem 5.000, i després passen els mesos i no n'hi ha cap que ha fet, doncs se'm posen les mans al cap de dir tot és paper, tot en el paper funciona, però la realitat és que ni els ajuntaments ni la Generalitat està fent una qüestió activa per la necessitat greu que tenim en el nostre país d'habitatge.
3: Després, aquests pisos a la llarga acaben també en fons privats, i qui especula acaba tenint el mateix rèdit quan construeix, perquè les ajudes moltes vegades van cap a aquests constructors, no? D'alguna manera.
5: Total.
3: Acaba sent un peix que es mossega la cua.
5: Sí, sí, per això també des del sindicat, amb les sessions que hi ha a l'Ajuntament de Barcelona i amb més de sòl públic, volem que aquest sòl estigui no en mans d'especulació, sinó que estigui, doncs, jo que sé, en cooperatives que estan treballant, o sigui, que realment es tracti... Jo crec que el fonamental és quan entenguin que l'habitatge és un dret social dels primers, igual que tenim l'educació i la sanitat, i amb aquest dret d'habitatge no es pot, no podem permetre que s'hagi convertit en el bé especulatiu per excel·lència. És el que dona més rèdit en aquests moments. I, per tant, la gent està creient que sí que pot fer això, que l'habitatge no és un dret social, sinó que es pot fer servir simplement per especular. I fins que no trenquem aquest bloc, el que fa és que hi hagin tants especuladors en el nostre país, doncs tindrem un problema d'habitatge digne. I cada vegada que hem intentat posar-hi, jo què sé, que estiguin obligatorietat de fer lloguers socials quan la família és vulnerable, que es regulin els pisos, ens trobem que ells tenen més força que nosaltres, que la població, i que, per tant, no van per aquí les polítiques. A vegades sí, amb lleis, però lleis que després no es compleixen.
3: I ara, Maria Antònia, ho apuntaves, és molt, molt perillós normalitzar d'alguna manera, no? És habitual que no hi hagi habitatge, però no és normal que no hi hagi habitatge. Igual que és tan perillós normalitzar que no tindrem pensions, no?, que mos donem per set, i normalitzar-ho d'alguna manera, el problema de normalitzar aquests conceptes és que després no lluitem per canviar-ho, perquè com que és una cosa que hem assumit tots plegats, llavors, d'alguna manera, enquistem el problema des de la part afectada.
5: Sí, sí, i jo penso que ho tenim clar i la població ho té clar, i d'alguna manera estem veient els docents, també pel dret a l'habitatge, estem veient els metges, estem veient, diguem-ne, els puntals socials del benestar social, que estem tots en crisi, no? I, per tant, ens estem encaminant, segurament ja ens ho estem plantejant com a tal, a una vaga general, perquè són els drets socials que tenim, que sostenen la nostra vida, les que estan en completa crisi en aquest moment.
4: Sí, i jo crec que també és una mica l'entendre i la feina que tenim ara al Sindicat d'Habitatge, però que crec que en general tothom... entendre que el problema de l'habitatge és un problema com conjunt de tota la classe treballadora, que no només t'afecta si tens un desnonament, és a dir, que no és normal que estiguem gastant-nos la majoria del nostre sou per pagar un lloguer mínimament digne, que haguem d'estar tota la vida compartint pis perquè no podem accedir, que haguem de marxar al nostre poble, tot això també ens afecta, i que tenim molt potencial per canviar-ho, perquè si un sindicat de poble petit com és el nostre sindicat ja té força com per pressionar l'Ajuntament per canviar les coses, hòstia, és que si ens organitzem tot, és que no podrem fer res, perquè som moltes, tenim molta força i perquè sabem com actuar i sabem com fer les coses bé. Per tant, bueno, això, motivar la gent, sigui la problemàtica que tinguin amb l'habitatge, que jo crec que això és tota la classe treballadora sencera, doncs organitzar-se en sindicats d'habitatge, sindicats de poble, el que convingui.
3: Tot acaba sent això, comunitat i associacionisme. És un poble que gaudim de bones xifres amb això, així que només queda dir-vos, Maria Antònia, Aniol, moltíssimes gràcies per la tasca que dueu a terme, igual que agraeixo quan venen professors, igual que agraeixo doncs, tota la gent que lluiteu per algun bé, que no lluiteu per vosaltres, sinó que lluiteu per tots nosaltres, amb el sentit més ampli de la societat. Així que des del Sindicat d'Habitatge de Cardedeu estem convençuts que seguireu fent aquesta bona feina.
5: Només dir que nosaltres esperem que com has dit, els punts que es presenten en aquesta moció són de sentit comú. Esperem que sigui aprovada per unanimitat per l'Ajuntament del nostre poble i no entendríem una posició contrària a aquestes demandes, ja que són ells els que haurien de gaudir de tenir pisos per poder oferir a la gent del poble. Val, moltes gràcies. Per
3: a vosaltres. Divendres portem la notícia de com ha acabat tot això.
5: Molt bé, gràcies.
4: Vagi bé.
6: Territori 17. El 9FM, la veu de Sant Joan, Ona Codinenca, Ràdio Cardedeu, Territori 17.
2: I ara ha arribat el moment de saber quina és la cançó del dia.

vida de Coldplay i la cançó del dia d'avui està relacionada perquè el 27 de maig del 2009 el Barça va guanyar la final de la Champions a Roma contra el Manchester United per 2-0. Amb aquest triomf el Barça va sumar el seu primer triplet i Viva la vida és l'himne icònic d'aquell equip que ho va guanyar tot amb Guardiola a la banqueta.

0: A Tren d'Alba, cada dia els usuaris i usuàries de la línia R3 de Rodalies que veuen sortir el sol des d'un vagó ens expliquen les gràcies i les penes del primer comboi que uneix Ripoll i Barcelona o les feixugues jornades amb el tren després de treballar.
1: Benvinguts a Tren d'Alba. Ahir us explicava que el 9-9 del Vallès Oriental havia fet un reportatge explicant com estan les obres de desdoblament entre Parets del Vallès i la Garriga. Vam fer un recorregut de 17 quilòmetres i us el vaig començar a desglossar. Continuaré parlant avui del pont del Coll d'Alemanya. Més al nord també s'han fet moviments de terres per eixamplar la traça del ferrocarril. Mentrestant, a Camp Pelots de Canovelles s'han construït nous murs de contenció per eixamplar la plataforma de l'R3 al tram de vies entre l'antic pas a nivell del carrer Molí de la Sal i el pont del carrer Indústria. I precisament en aquest carrer ja s'ha fet l'ampliació del pont de la via del tren per damunt del carrer, al centre de Canovelles. Més al nord es construeixen els nous murs de contenció de la plataforma i el nou viaducte de via única ja travessa per damunt del riu Congost i del passeig de la Ribera entre els termes de Canovelles, Granollers i les Franqueses. Finalment, avui acabo el repàs amb el que s'està fent a damunt del camí antic de Vic, a Can Cacalet, a les Franqueses, en què ja s'ha col·locat l'estructura del nou viaducte. Uns metres més al sud hi ha pendent l'ampliació del pont de l'R3 sobre la C532. Va, ens retrobem demà amb més històries del tren i de l'R3.
2: Doncs anem a veure com està ara mateix la línia R3. Andreu, feia dies que no ens veiem en aquesta secció perquè en principi anava tot bé.
3: Tu anaves sobre rodes i sobre carrils, podríem dir.
2: Què ha passat avui?
3: Bé, ara mateix s'ha de dir, no, la línia R3 funciona amb normalitat. Però pel que fa al trànsit, avui hi ha jornada de protesta pel que fa als docents, això significa que és molt probable que tallin les carreteres. Ja s'ha avisat que avui a la intenció dels mestres, almenys a les nostres comarques, és anar cap a Granollers i allà és on es produiran aquests talls. Per tant, ara mateix al matí doncs veiem que hi ha normalitat a les carreteres, però pot ser que en una estona doncs ja comencem a veure retencions a diferents punts de les carreteres a causa d'aquestes manifestacions per una nova jornada de vaga dels professors. Mm-hmm. Per tant, avui la gent que miri, que consulti abans d'anar-se'n al lloc que s'hagi de desplaçar, que consulti en quin estat es troba la carretera.
2: Per si ha de buscar una via alternativa.
3: Sí, correcte. Mm-hmm.
2: Doncs Andreu, moltes gràcies per aquesta informació de servei i aquesta és la situació ara mateix de l'R3 i de la C17 i de les nostres carreteres. Fins ara, Andreu.
3: Fins ara.

0: De seguida ens endinsarem amb la secció dels solidaris de Ràdio Vic, on avui la Laura Serrat parlarà amb Núria Roura, regidora de Serveis Socials de l'Ajuntament de Manlleu. Abans, però, anem a fer un repàs de les notícies que us hem explicat fa una hora. Com us explicàvem feia una hora, l'associació Adimo, que treballa pels drets de les persones amb mobilitat reduïda, denuncia que en els darrers dies s'ha difós opinions i judicis desafortunats que qüestionen les mancances d'accessibilitat de la plaça Josep Humbert Ventura. Laia Déu, una codinenca.
1: Adimo assegura que el debat sobre la reforma de la plaça no hauria de convertir-se en una confrontació política ni en un espai de burla a les xarxes socials, ja que l'accessibilitat hauria de ser un dret i no un privilegi. Jaume Girbau, president de l'entitat, assegura que el comunicat neix pel to que ha agafat el debat a xarxes socials.
2: Però no deixa de ser una manera anònima d'expressar-se, no? I de dir les coses d'una manera que quan tu tens la persona davant i la mires als ulls, a la cara, segurament que certes coses que s'estan dient per les xarxes socials no les diries cara a cara. És un tema delicat, ja no només de Sant Feliu. És un tema que avui en dia el tema de la discapacitat està sent com mofat, com burlat.
1: Des de l'associació remarquen que la plaça continua presentant dificultats, altrament anomenades barreres arquitectòniques, per a persones amb cadira de rodes, però també per a gent gran i famílies amb carretons, especialment la sorra o alguns punts d'accés.
2: Són detalls, però que són coses que no són accessibles. Ara també hi ha un tema que a nosaltres, que ha sigut treure els aparcaments de discapacitat que hi havia davant de l'Ajuntament, però clar, com que ara es converteix en peatonal, doncs han fet els espais dintre del pàrquing tancat. Però el pàrquing tancat és molt incòmode accedir perquè són les places que han creat, són les primeres, i s'ha de fer una maniobra gran, i gent que va amb una furgoneta amb rampa, per exemple, és pràcticament impracticable poder aparcar en aquest pàrquing.
1: En el comunicat, Adimo també demana al conjunt de grups polítics del municipi que condemnin els missatges i opinions despectives cap a les persones amb mobilitat reduïda.
0: I també, com us explicàvem feia una hora, un grup de voluntaris i voluntàries han participat a la primera jornada L'Ara Parla Cardedeu, una campanya que vol convertir-se en l'enquesta popular més gran feta mai al municipi. Enric Rubió.
3: Doncs sí, així és, Ona, impulsada per la CUP Cardedeu. La iniciativa neix amb l'objectiu de connectar amb els veïns i les veïnes perquè puguin expressar la seva opinió sobre la situació política actual tant al poble com al conjunt del país. Escoltem ara Clemente, membre de l'Assemblea de la CUP Cardedeu, i Clara Alegre, voluntària de l'Enquesta Popular.
4: Per començar, picant portes, literalment, com ha dit en Blai, i a més estan al carrer amb una sèrie de preguntes que tenen a veure sobre com està el país i com està també Cardedeu. Com veu el poble a Cardedeu i com veu el poble al país, no? Doncs hem creat equips i cada dia que sortim a fer enquestes anem a un barri.
5: Des de la CUP està molt ben organitzat, s'han fet unes xerrades prèvies de formació a les persones voluntàries. Animo a tothom que vulgui també apuntar-s'hi, que segurament encara està obert i es pot anar apuntant al llarg del procés. Cada dia que quedem es farà un barri determinat i s'anirà per parelles, així mai estarem sols, trucar porta per porta i anar preguntant les mateixes preguntes que partim d'un guió.
3: Des de la CUP Cardedeu asseguren que aquesta acció no està vinculada a l'àmbit electoral. Tot i això, remarquen que les opinions recollides sí que podran influir en el programa polític del grup municipal de cara a les properes eleccions.
6: Aquest és un projecte que no té res a veure amb l'àmbit electoral, queda moltíssim per les eleccions. Nosaltres el que venim a fer no és explicar coses, sinó recollir la veu, recollir les propostes, recollir les idees i recollir les inquietuds dels veïns i de les veïnes de Cardedeu.
3: Escoltàvem a Pla i Taverner, de la CUP Cardedeu, que explica que, tot i desvincular aquesta iniciativa de qualsevol campanya electoral, la CUP Cardedeu ha confirmat que sí que es presentarà a les eleccions municipals de l'any vinent, com no podia ser d'una altra manera.
6: Ara mateix el que sí que podem afirmar és que la Unitat Popular, o el projecte de la Unitat Popular, es presentarà a les eleccions municipals del 2027. De quina manera, amb quines candidatures, amb quines persones, amb quins lideratges, amb quines propostes, tot això és precisament el que ara volem començar a construir i que en realitat ja fa mesos que anem construint.
3: L'enquesta es desplegarà durant les properes setmanes a diferents punts del municipi amb la voluntat de recollir el màxim nombre de veus possibles i elaborar una radiografia de les inquietuds i prioritats de la ciutadania de Cardedeu.
0: I l'Ajuntament de Vic tancarà l'alberg social del Remei el 31 de maig. El consistori considera que ha deixat de ser un recurs temporal. Andreu Jiménez.
7: L'alberg social de Vic, situat al barri del Remei, deixarà d'estar actiu aquest diumenge. El consistori considera que ha deixat de ser un recurs temporal, ja que els anys s'ha convertit en un allotjament de llarga durada. D'altra banda, l'Ajuntament també assegura que en els últims temps hi ha hagut episodis d'inseguretat i amenaces que haurien posat en risc els treballadors. La regidora de Benestar i Família, Núria Homs, ho explica.
8: Hi havien conflictes, no? Bueno, clar, és un lloc on hi havien unes 20 persones amb situacions complicades, no? No volem en cap cas, no? Ni ara ni mai, posar en perill la seguretat dels treballadors i les treballadores. I en aquests moments no podíem garantir la seva seguretat i no trobàvem que fos un espai que acompanyés a avançar. Tot el contrari.
7: L'alberg es va obrir el 2012, impulsat per Càritas Arxiprestal, arran d'una onada de fred que havia desbordat l'antic refugi municipal. Actualment hi havia una vintena de places ocupades, totes per homes, i la gran majoria estaven ocupades a més llarg termini. L'Ajuntament assegura que s'han buscat alternatives en funció dels perfils. 3 o 4 dels allotjats han desplegat recursos en l'àmbit familiar i 7 s'han instal·lat en pisos d'emergència de la ciutat. El tancament ha caigut com un gerro d'aigua freda sobre els treballadors del servei gestionant fins ara per la Fundació Suport Social Solidari. Denuncien que l'Ajuntament els havia garantit el contracte i es mantindrà fins al setembre. Alejandro Zaragoza, vetllador, és un dels afectats.
9: Ens va dir que teníem pensat que la licitació que tenia la Fundació, que tenia una demora encara fins al 31 d'agost, pràcticament a l'1 de setembre, que ja es tancava definitivament. Que potser podia ser abans, però que, bueno, que en principi no havíem de patir fins al mes de setembre. Cosa al qual, que al final no, perquè han pensat ells que al final el 31 de maig s'ha de tancar.
7: Des dels partits de l'oposició rebutgen a priori la mesura, denuncien que és un retrocés en les polítiques socials i que respon a una visió electoral. Només Som Identitaris avala la decisió del govern.
0: Cada dimecres en aquesta hora la centrem en parlar sobre entitats socials del nostre territori i avui la Laura Serrat parla amb Núria Roura, regidora de Serveis Socials de l'Ajuntament de Manlleu. Sentim-les.

0: coordinadora de serveis socials de l'Ajuntament de Manlleu per conversar sobre les necessitats socials més urgents de la comunitat i conèixer les accions en marxa. Com sempre, des de Ràdio Vic i a través de l'antena del Territori 17. Per començar, i en termes generals, quines creu que són les necessitats socials més urgents de la seva comunitat?
1: Bàsicament, a serveis socials treballem en tres àmbits. Tenim tres àmbits d'actuació, que un és la infància, l'altre seria l'etapa laboral i l'altre seria la vellesa. Sí que ara, en breu, farem el... O sigui, això ja és primícia, perquè passarà per al ple de juliol el pla d'infància i adolescència, el PLIA, que és un pla que és del 2026 fins al 2030. El que és interessant d'aquest pla és de que la metodologia que hem fet servir ha sigut molt participativa. Per què? Perquè ho hem fet recollint més de 900 qüestionaris i hem escoltat directament el que necessiten els joves. I una de les coses que ens ha cridat més l'atenció, perquè una cosa és doncs, la vulnerabilitat social, no? La prevenció en violències, que això ja ho teníem detectat, sí que el que ens ha sorprès molt ha sigut el tema que ells han denotat un malestar amb el tema de salut mental. Llavors, això és una cosa que, si no haguéssim fet més de 900 qüestionaris, no haguéssim sapigut, no? I llavors, què farem? Doncs una de les actuacions que farem amb aquest pla sí que serà incorporar un psicòleg per tal d'atendre doncs, aquest malestar emocional i poder atendre aquesta salut mental dels joves que van creixent.
0: Parlem-ne amb més detall d'aquestes accions en marxa. Comentava aquests pilars importants. Quins són els projectes al seu voltant?
1: Mira, el que seria, per exemple, amb la vellesa, sí que va haver-hi com un estudi de que ens va fer Creacció, que ens va dir que en 10 anys la població gran de Manlleu es duplicaria. Davant doncs, d'aquesta dada que dius, ostres, ens trobarem amb una població molt envellida a Manlleu, quines actuacions podem dur a terme, no?, amb aquesta visió. Doncs vam fer el reglament de la gent gran i vam constituir el Consell de la Gent Gran, perquè aquí a Manlleu el que teníem era el Consell de Serveis Socials i no era ben bé el mateix, perquè sí que denotàvem de que les persones grans, diguem, ja no es consideren persones velles, sinó que són persones grans però que tenen una autonomia durant més anys. Llavors estan més bé durant més temps i llavors no se senten tan grans. I davant doncs, d'aquesta nova situació de que et trobes demogràfica, dius, ostres, com ho podem gestionar? No? I una eina va ser aquesta, constituir el Consell de la Gent Gran, doncs, que la formen associacions, la formen entitats, i llavors el que ens va bé doncs, de fer aquest Consell de la Gent Gran és de que sí que ja ens hem reunit i un dels malestars que tenen, que els hi preocupa, és l'habitatge dotacional. No? Llavors sí que ens hem emplaçat, normalment els consells doncs, potser es reuneixen dos cops l'any, doncs sí que amb el Consell de la Gent Gran hem agafat una periodicitat una mica més activa i llavors doncs, la proposta és de quatre vegades l'any que ens hem de reunir. Dintre de la Setmana de la Gent Gran ja hi ha una jornada, una taula rodona en el que ens vindran a explicar cinc mètodes d'habitatge dotacional, no? Perquè, o sigui, hi ha diferents tipologies i llavors també és veure quina tipologia es pot adaptar millor amb la gent de Manlleu, no? Perquè igual doncs, les necessitats són diferents i llavors doncs, hem de mirar aviam quin ens podria encaixar més. És un treball que hem iniciat aquest any i que anirem veient la seva evolució i que anirem traient conclusions amb la gent gran. És a dir, no fem polítiques per la gent gran, sinó que els fem partícips perquè, a més, són ells els protagonistes. I llavors sí que creiem que era important doncs, tenir en compte doncs, quines necessitats tenen i escoltar una mica doncs, quines preocupacions també. No? En el tema de la vellesa, el més destacat doncs, seria això. Llavors, també, en generalitat, doncs, hi ha diferents sistemes d'habitatge dotacional i veure aviam quin ens encaixa millor i anar treballant sobre aquesta línia amb la gent gran.
0: Per una altra banda, quant a immigració i comunitats internacionals del municipi, quins són els projectes que hi ha al seu voltant?
1: Dintre de serveis socials hi ha tot el que seria el bloc de la primera acollida, que quan és una persona nouvinguda, doncs el que es fa, el primer, és rebre'l i doncs explicar-li doncs què és Manlleu, llavors és orientar-lo una mica doncs amb el que, amb les activitats que es fan, sí que també es fa un curs de català, i llavors es fa aquest acompanyament, i en, em sembla que són com tres mòduls de formació, i llavors sí que es fa doncs, bueno, tot el procediment de regularització, que és això, no? Doncs l'arrelament, llavors si té família doncs, al país d'origen, doncs s'ajuda a tramitar el reagrupament, però llavors això ja és com uns procediments que ja venen establerts, eh? Ja es dona el tràmit corresponent.
0: Quines oportunitats de finançament o de col·laboració cerquen per recolzar aquestes iniciatives? En quin punt estan en quant a suport econòmic?
1: Clar, sempre el que ens trobem des dels ajuntaments és que els ajuntaments tenim, o sigui, com a competència, l'àrea bàsica de serveis socials. Què passa? Que llavors doncs, la Generalitat té unes competències que les delega als ajuntaments i llavors a través d'aquests contractes programa doncs ens fan aquest suplement de diners per poder doncs, fer contractacions de professionals, tant de treballadors socials com d'educadors socials. Què ens passa? Doncs que tenim una demanda gran i, evidentment, sempre els recursos són insuficients. Què ens passa? Que ara, per exemple, doncs, tenim un contracte programa que es va finalitzar, ens han fet una addenda i ara s'està negociant aquest nou contracte programa que ha de venir el 2027. Sí que des dels ajuntaments, a través de les associacions i la federació, doncs anem apretant perquè, doncs, perquè s'incloguin més recursos i s'incloguin més professionals. El que passa que aquí tenim les reticències del departament, doncs, que, bueno, que tothom té les seves limitacions i llavors doncs, també és un estira i una ronça de veure aviam què podem obtenir més als ajuntaments i què ens dona la Generalitat, no, en aquest cas. Però bueno, creiem que aquest contracte programa pot ser interessant. Sé que bueno, ara mateix feia mitja hora estava amb la fitxa de sensellerisme, que és la que s'està tractant per al contracte programa, almenys sí que veus que ens escolten, no?, els ajuntaments i ens tenen en compte. Vull dir que això també és un pas important i penso que és bo perquè és una manera de que directament podem dir ei, des del territori, perquè qui més ve que la gent de l'Ajuntament coneix el territori, pots dir, doncs, tu necessito educadors de carrer, educadors socials, necessito un psicòleg. És això, el que diem, que la societat va canviant i llavors les necessitats que potser hi havia en un principi a serveis socials ara canvien, no? És, per exemple, ara tot el que és aquest benestar emocional, que potser nosaltres érem més assistencialistes, doncs ara se'ns està transformant una mica aquesta societat, no? I llavors des de serveis socials hem de tenir cura d'aquestes persones. Va canviant les inquietuds, les situacions, i llavors les necessitats també de la gent són diferents.
0: Si mirem cap al futur ara, quins són els projectes que li agradaria veure complets un cop acabi aquest mandat?
1: Doncs m'agradaria que la gent jove s'hagi sentit escoltada, que la gent jove hagi vist doncs, que l'Ajuntament ha tingut en compte les necessitats que ens han transmès, perquè de vegades és això, no? La gent jove se sent com molt, molt desconnectada de l'administració. Un èxit per mi seria això, no? Doncs haver escoltat a la gent jove i que la gent jove se senti escoltada, que la gent amb etapa laboral pugui haver sortit d'aquest pou i es pugui haver tingut una sortida laboral i que pugui haver tingut una autonomia pròpia i que, diguem que el pas de serveis socials hagi sigut això, no? Un pas a la seva vida i que la gent gran bàsicament, doncs, els hi puguem donar una solució amb aquesta autonomia que volen. Perquè ara què tenim? Que la gent gran, que està sola a casa, requereix d'unes atencions. Però d'unes atencions que no han d'acabar en un centre residencial, sinó que es pot allargar aquesta autonomia. I llavors, doncs, poder donar aquesta resposta i allargar aquesta autonomia seria gratificant per a l'equip de govern.
0: Núria, moltes gràcies per ser avui aquí amb nosaltres i fins aviat.
1: Moltes gràcies.
2: Territori 17.
3: Moltes gràcies, Laura Serrat, des de Ràdio Vic per l'antena del Territori 17, per apropar-nos amb aquesta conversa amb la regidora de Serveis Socials de l'Ajuntament de Manlleu, amb la Núria Roura. I nosaltres, després de publicitat, tindrem aquí a l'estudi en Guillem Sánchez, com sempre, a 11:15 del matí, per comentar les piulades més destacades del dia. I després parlarem sobre salut, des de Ràdio Televisió de Cardedeu, amb l'Enric Rubio, que seguirem parlant sobre els iogurts i acabarem amb el Lletra Ferits, des de la veu de Sant Joan, amb l'Isaac Muntades, on avui parlarem amb en Salvador Vergés de la Casa de l'Esllavissada. 3 minuts i tornem. Fins ara.
4: El nou FM, el nou so d'Osona. 24/7.
5: Ara, a Impremta Mater, estrenem un nou servei de copisteria des de la web. Estalvia temps. Envia els teus documents a impremtamater.com i passa-ho a recollir quan vulguis o t'ho portem a casa. Impremta Mater. Ens trobaràs a la carretera de Sant Hipòlit 23 de Vic.
6: A ALR tenim el vehicle que busques.
7: Per moure't, lloga un cotxe ALR. Per les teves mudances, lloga una furgoneta ALR. Pels teus desplaçaments amb la família, lloga un minibús ALR. Pels teus transports grans, lloga un camió ALR.
6: A ALR tenim el teu vehicle de lloguer. Lloga pels dies que vulguis. Més informació a alr.cat.
8: Aquest diumenge 31 de maig passa a visitar-nos pel Mercat Setmanal de Mollà. T'hi esperem. Més informació a gent.cat/moianès. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
4: El 9 FM, 92.8.
9: A Boi Galtés trobaràs tot el que necessites relacionat amb l'equitació. T'assessorem i t'equipem amb tot el que et faci falta. Som especialistes. No ho dubtis i vine a Boi Galtés. Ens trobaràs al carrer Jaume I de Vic, número 5, al 93-886-1420, a la nostra web www.boigaltés.es i també som a Instagram, boigaltés.equitació.
5: Cobertes serveis funeraris. Els nostres tanatoris estan ubicats en els nuclis urbans més poblats de la comarca d'Osona per oferir un millor servei. Tanatori de Vic, Tanatori de Manlleu, Tanatori de Centelles i Tanatori de Roda de Ter. Sabem que són moments difícils i per això el nostre compromís és atendre-us en tot moment amb un tracte humà, sensible i respectuós. Cobertes serveis funeraris. Telèfon 24 hores, 93 883 23 46.
10: Anuncia't al 9FM.
11: La màquina de casa. 93-889-4949.
10: publicitat@9fm.cat. Anuncia't al 9FM.
11: La publicitat més eficaç.
5: A Vic ja pots descobrir el nou centre MG de Movento, al carrer Lleida número 8. Estrenem concessionari i volem que ho celebris amb nosaltres. Vine a descobrir les nostres ofertes especials d'obertura i emporta't el teu vehicle MG totalment equipat i amb 7 anys de garantia. 100% elèctric, híbrid o gasolina. El cotxe que busques és a Movento Garage MG a Vic. Tecnologia, mobilitat i futur al teu abast.
4: El 9FM. El nou so d'Osona.
2: Territori 17.
3: En punt ara mateix, 11:15, al Territori 17. Guillem Sánchez, bon dia.
12: Què tal? Com estem?
3: No serà el teu aniversari avui, no?
12: No, jo faig anys a l'octubre.
3: I qui fa anys avui? Jo tinc una persona especial a felicitar i tothom bé.
12: Jo en tinc una altra, correcte. Jo he de felicitar en Nil Capdevila, que avui fa 21 anys, per tant, des d'aquí, Nil, moltes felicitats.
3: Per molts anys, Nil, i jo vull felicitar la meva sogra, Lourdes, per molts anys. Ens veiem aquest migdia per dinar juntes.
12: Veus, perfecte.
13: Molt bé.
3: És perfecte.
12: Tocarà fer els dos petons i ja
3: exacte,
12: està, no?
3: Exacte, exacte.
13: I què dinaràs?
3: Doncs no ho sé.
12: Uf, és un dia especial, de l'aniversari, l'àpat d'aniversari.
3: Sí,
12: atenció,
3: exacte, exacte.
12: Atenció que dona punts, això.
3: Doncs bé, després d'aquestes felicitacions, què ens expliques, Guillem, avui?
12: Doncs mira, crec que anava a dir, no hi ha millor manera de començar la secció que amb aquesta piulada, però sí que hi ha manera, que és felicitant a la gent, però aquesta de la Sara m'ha agradat molt, també. Ens diu avui, adoro el meu barri perquè la fornera em diu pel nom. El del bar em posa l'esmorzar sense preguntar i la dels llegums em fa dos petons quan fa dies que no em veu.
3: Ai, visca, us passa
12: barri,
3: això?
12: Visca el barri, visca el barri.
13: Visca les botigues de proximitat.
12: Visca 100%. La gent que sap qui ets quan vas a comprar i què fas amb
13: perquè
12: la...
13: Perquè això li agrada, eh? El teu ego agrada, eh? Que
12: sàpiguen qui ets. Evidentment.
3: Guillem, i és reconfortant, eh?
12: Què posarem avui, per exemple?
13: Va, sempre.
12: En canvi, hi ha gent que encara ha estat deprimida, ens ho diu l'Adrià, que ens escriu, on puc sol·licitar una pensió de viudetat per la marxa de l'Alexia Putellas? Hi ha molta gent, eh?
3: Sí, ens ha trencat el cor,
12: eh? Molts missatges, moltes reaccions, molts comentaris, però bé, la vida són canvis i la vida s'ha d'acceptar.
13: La vida és així.
12: En Manel, en canvi, i Andreu s'ho mira d'un altre costat, també li diu, si heu de deixar de seguir el Barça o d'anar a l'estadi només perquè no hi ha X jugador o jugadora, deixeu-me dir que no sou culers. Ben lluny.
13: Estic d'acord.
3: Això és cert.
12: L'equip se li ha de donar suport sempre. Evidentment que t'agrada que hi hagi certs jugadors jugant, però...
13: Hi ha una millor jugadora que Alexia.
12: Sí?
13: Home,
12: la número
13: 14. 14. Que
12: va, aquest usuari ens fa la següent reflexió. Ens diu, a Piqué li podem criticar moltes coses, però es va retirar al Barça. Diu, Puyi i ell. Diria que són els únics. Dic, no, segur que hi ha més gent, evidentment, a part d'en Puyol i en Piqué, però...
13: Sí, per d'aquests.
12: Clar, els altres I van Piqué, acabar marxant a Aràbia, Estats Units...
13: I Piqué es va retirar a lo gran, eh? Saps què et vull dir, no?
12: Sí.
13: Gil Manzano.
12: Sé què em vols dir. Quedant-se tranquil. Va, parlant de referents, la Mireia ens confessa això, vull dir, farta de veure a Bad Bunny per tot arreu. No entenc la devoció.
13: Mira, aquí tenim una que va penjar 5... Ens va fer un reportatge.
3: Escolta, mira...
12: Era l'enviada especial de...
3: No, això m'està enfadant molt. No, és broma. Jo vaig pensar... A veure, jo vaig anar al concert i vaig dir alguna història hauré de fer, però ja no és perquè la gent ho vegi, perquè jo era la mateixa que lliscava quan veia història, simplement per tenir-les de record. Estat allà.
12: I perquè sàpiguen que estàs bé, que segur que hi havia gent preocupada a casa.
13: I a veure,
12: on és l'Ona, com està l'Ona.
13: El World Tour convida, devi tirar més fotos.
12: Correcte.
3: Tot i que el missatge és al revés. Clar, és... Bueno, viure el present i tal,
12: correcte.
3: Sabem.
12: Va, som-hi, que la Legend escrivia ahir això per xarxa. Es diu, el millor moment del dia acaba de ser ara. He respost un WhatsApp amb no tinc temps per a àudios, escriu, sisplau. I tant que sí. I tant, escriviu a la gent. No li llanceu 10 segons d'àudio si això ho podeu convertir en text, perquè... Si estàs en una reunió, en un programa en directe, per exemple, de la ràdio, i no et pots escoltar un àudio,
3: no,
12: què costa
3: cert. Perdre,
12: invertir 30 segons a convertir l'àudio en text?
3: I si no, dius...
12: Et truco d'aquí una estona.
3: Et truco d'aquí una estona, o després...
13: Fes-me una perduda.
3: Això és molt 2.000 euros.
12: Això és molt 0-0. Sí, això és molt 0-0. Va, Leo ens comparteix també el seu mood vinculat, en aquest cas amb el seu dispositiu mòbil. Ens diu, fer servir el telèfon sense brillantor i en silenci és la meva personalitat.
13: Ja som dos.
3: Ja som tres.
13: Mòbil sempre. No, jo amb vibració. Vibració,
3: vibració i brillantor al mig, jo.
13: Sí. Jo baixíssim brillantor.
3: És que si no, no m'hi veig.
12: Correcte. Va, atenció, que aquest usuari també té una notícia. Ens diu, demà començo classes de xinès. Quedeu advertits. I és una cosa que no em plantejaria mai a la vida.
13: Tinc altres prioritats a la vida, no?
12: Si hagués d'aprendre un idioma, potser xinès no seria l'idioma que triaria.
3: Jo milloraria l'anglès, però no aprendria un nou.
13: Improve.
3: O començaria l'italià, també.
12: L'italià o...
13: L'alemany.
12: No,
3: l'alemany
12: segur que no. Va, bona pirada d'en Jorge, que ens diu avui... El que va inventar el paquet de tovalloletes humides, que quan en treus una en surten cinc, també hauria d'haver hagut d'inventar el caixer automàtic. Sobretot aquella primera que encara no té la punta treta de la d'abans i...
3: O sigui, és impossible que vulguis agafar una sola... No, és que se'n surten 10.
13: Però que utilitzeu tovalloletes?
12: Jo crec que a casa sempre hi ha un paquet de tovalloletes, encara que llavors
3: no
12: les facis servir.
3: Sempre, però és que per molts motius diferents, eh? No només per el típic. Tu mai?
13: Jo no utilitzo tovalloletes.
12: Jo tinc un paquet de tovalloletes humides a casa, però no sé si està encetat.
3: A l'estiu van molt bé, les tovalloletes.
13: Sí, i molt, que, a mi m'encanta quan vas al restaurant et posen aquelles...
3: Oh, la de llimona, sí, sí, increïble. Això sí, això sí. Increïble. Sí, eh?
12: Va, i atenció en Guillem, que se li ha despertat la neurona que té i ens ha fet arribar per xarxes una idea de negoci interessant. Atenció, eh? Ens diu... Però com fan anuncis de preservatius efecte calor amb la que està caient? Haurien de fer-los amb efecte entretemps. T'imagines que hi hagués
3: un tipus per cada estació de l'any, eh?
13: Un sota zero.
12: Efecte entretemps. Efecto refrescante.
13: Ja, però llavors també seria la temperatura corporal.
12: Jo aquí ja no hi entro. Hòstia, aquí cadascú que faci servir el que hagi de fer servir.
3: Va,
12: i de la que ens en parla també la mare avui, que diu... Algú em pot explicar per què els gossos, que són tan llestos i sempre busquen el lloc més fresc de la casa, tinc a la meva morint-se de calor, però enganxada a mi, quan jo li dono calor i ell a mi, i a la punta del llit hi passa una brisa que enamora? Doncs ensenya-li. Agafa-la i la poses allà.
3: El meu gat, bueno, la meva gata, ahir estava a la terrassa, literalment estirada al sol, a les 2:30 del migdia. No us entenc,
13: posant-se morena.
3: Sí. Posarà tan morena, un gat blanc, ja t'ho dic jo.
12: Va, i l'última per acabar, la d'en Fernando, que és sincer i ens diu avui... No han aconseguit que anomenem X a Twitter i ara intenten que a Securitas li diem Verisure.
13: Oh, és veritat.
3: Oh, Verisure.
13: Verisure.
12: Porque es lo mismo, pero con un nombre diferente.
3: Sí, sí. Ahora Veritas... No, Securitas Direct. Veritas és un altre.
13: Ara que m'acaba ni un, Canal Plus ja no li diem Canal Plus, li diem Movistar.
12: Bueno, però jo crec que la referència del Plus encara, sí, encara és bastant Movistar vigent. Plus. Encara és bastant vigent el tema... Mm. Aquí hi hauria un debat, eh, Andreu? Sobre marques, bueno, i sobre...
3: I l'altre, TV3, 3CAT.
13: Ui, no, jo aquesta
12: aquí,
13: no. Jo
12: aquí ja no hi entrem.
13: Clar. Jo aquesta no.
12: Mira, ja estripo els papers de la secció d'avui.
13: Que me detengan.
3: Que és una mentirosa.
12: Que me lleven preso. Vinga.
3: Va, Guillem, ens veiem demà dijous, com sempre aquí, eh? A 10:45.
12: Que vagi bé.
3: Vinga. Adéu. I ara, al Territori 17, és moment de parlar sobre salut.
14: Ens agrada a totes, ens agrada a tots. Sempre n'hem menjat des de ben petits i agrada tant a petits com a grans. Així que avui volem saber-ne molt més, perquè no només és bo, sinó que es veu que alguna cosa beneficiosa per la salut té. Oi que sí, David? De què estem parlant, David Marsol?
15: Hola, bon dia. Doncs mireu, avui parlarem del iogurt, que des d'un punt de vista normatiu, ens diríem que és un producte làctic, un derivat làctic, que s'obté de la fermentació d'uns microorganismes específics de la llet. El Lactobacillus delbrueckii, subespècie vulgaricus, per tant, el Lactobacillus vulgaricus, i l'Streptococcus thermophilus.
14: Macos aquests, eh? Així que estaríem parlant d'un superaliment, degut a les propietats que en els darrers anys se li han atorgat, no? De fet, sempre hem sabut o hem notat que era beneficiós, però és que cada cop descobrim més cosa.
15: Sí, i a més d'un superaliment, és el iogurt és un aliment molt antic. Els primers vestigis de la seva existència daten de fa 10.000 a 5.000 anys abans de Crist.
14: Hòstia. Per tant, són
15: uns quants dies, Enric. Concretament ens situem al Neolític. Per tant, podem dir que és un producte fins i tot ancestral.
14: I tant. Oh, i tant.
15: Segurament no amb la, amb la presència que té avui en dia, però molt semblant. És un producte que ha evolucionat, però tampoc ha evolucionat massa, més enllà dels gustos que nosaltres hi puguem posar, i avui parlem en concret més del iogurt natural.
14: Sí, però el procés ve a ser el mateix.
15: Exacte. Amb molta història i evolució també al darrere. Actualment el iogurt està àmpliament reconegut com un aliment saludable i se'n consumeix àmpliament a tot el món. Tot i que el consum és més alt, en la nostra zona, eh? A nivell europeu, és on segurament també es va desenvolupar per la realitat que tenia la societat, no? En aquelles èpoques.
14: Els reis dels làctics, una mica, no? A Europa podrien ser a nivell mundial, potser?
15: Sí, més no, és una referència que ràpidament...
14: La ubiques, sí.
15: Exacte, és molt fàcil d'ubicar. Ara bé, i el podem catalogar també com un superaliment, com deies. Un superaliment és... En principi, és un terme, en podem trobar molts, que es fa servir per descriure aliments amb alt contingut en fitonutrients, antioxidants, vitamines, minerals, aminoàcids, essencials, àcids grassos, insaturats, fibra, etc.
14: Coses bones.
15: Coses bones
14: bastant de concentració, no?
15: Exacte. Cal saber que aquest, És un terme, aquest superaliment que s'ha fet com el superfood, no? molt conegut, sí. És un terme controvertit perquè des de l'1 de juliol del 2007 la comercialització de productes com a superaliments o superfoods, com hem dit en anglès, està prohibit a la Unió Europea si no va acompanyat d'especificacions mèdiques que hi donin suport científic. Per tant, bé, escolta, mira...
14: Si no, en els dònuts ho posaria, no?
15: Correcte.
14: Si ho sabem, com és el món comercial.
15: Exacte. Per tant, potser hem de fugir una miqueta d'aquestes modes i fixar-nos en la realitat de productes. Correcte. Que han existit tota la vida i que moltes societats els tenen incorporats a la seva cuina només com a aliment, però també com a complement, suplement o aliment medicina, que ja és allò que deia Hipòcrates al segle V abans de Crist, que el teu aliment sigui la teva medicina i que la teva medicina sigui el teu aliment.
14: I a més que moltes vegades estem parlant de productes que tenim davant dels nassos, a baix mateix a l'hort, o que s'hagin elaborats, que dels que hem tingut tota la vida, res inventat nou normalment amb aquests superaliments, no?
15: Exacte, i amb aquests redescobriments o aquestes redefinicions els hi tornem a rentar la cara i el producte en si és... O sigui, ho fem més per nosaltres pel producte.
14: Tornar als orígens.
15: Doncs altres aliments considerats com aquests superaliments, ens ho permeten dir en aquest petit espai que tenim aquí en família, serien, per exemple, els nabius, la quinoa, l'avocat, l'all, com hem dit, el cacau cru també, i tants d'altres que concentren aquestes, diguem, aquests nutrients, no? Aquests fitonutrients, aquests aminoàcids, aquests vitamines, minerals, oligoelements, antioxidants, totes aquestes substàncies que ens ajuden de cara a la salut.
14: I a més, amb aquests que ens has dit, que no són pas del segle XXI, precisament.
15: No, són aliments, evidentment, bé, tot allò que s'ha anat evolucionant i que s'ha anat adaptant s'ha enriquit de tot allò que segurament l'ésser humà d'avui en dia necessita. Per tant, més enllà que...

0: Això, evidentment, ja se'ns escapa i, per tant, nosaltres, més enllà de lo que seria vaca, ovella i cabra, tots aquests iogurts són com una miqueta fora de lloc perquè pròpiament aquests animals doncs, no són del nostre entorn. I nosaltres estem també mimetitzats a nivell digestiu també amb els aliments del nostre entorn. Què passa, Enric, quan marxem a algun lloc que no estem, que no és de la nostra àrea, diguem, alimentària?
1: Ai, la penxolina corrent cap un lavabo.
0: Correcte, és a dir, una de les primeres simptomatologies que podem trobar és la típica descomposició. O sigui, per paràsits, o sigui, per la confrontació que hi ha de l'aliment que ingereixes o els aliments que ingereixes amb la teva capacitat digestiva.
1: Sí, el que sigui paràsits o això que comentes és perquè no estem acostumats ni estem avasats, no? Perquè, evidentment, la gent d'aquests llocs no està corrent cap al
0: exacte, és el que passaria, tot el dia. Exacte, és el que passaria, per exemple, amb la intolerància a la lactosa, no? És a dir, si tu no tens aquell enzim amb quantitat suficient, el cos ho veu com estrany, no ho pot digerir i automàticament, cosa dolenta fora del ventre, via rectal. Si ho trobem a nivell estomacal, patapam, doncs vòmit i és la manera que té el cos de cridar-nos l'atenció i sobretot de protegir-se.
1: I tant. Així doncs, seria una en definitiva, seria una fermentació làctica?
0: Correcte. La fermentació làctica és el procés mitjançant el qual la llet es transforma en iogurt. És a dir, passa de l'estat líquid a aquest estat més espès, més consistent. I això és produït per l'acció d'aquests ferments que hem dit anteriorment. Aquests ferments làctics, l'Streptococcus thermophilus i el Lactobacillus bulgaricus, que durant la fermentació fan que el sucre de la llet, aquesta lactosa, es transformi primer en sucres simples, concretament en glucosa i galactosa, per després esdevenir àcid làctic. La formació d'aquest àcid làctic aporta certa acidesa. El pH seria un 4,5. És aquella sensació que dius, ai, el iogurt jo li haig de tirar una miqueta de sucre.
1: Aquesta culleradeta.
0: Mal fet.
1: Posa-li mel si vols posar quelcom.
0: Sí, exacte. I si no, l'acidesa aquesta és una acidesa perfectament assumible. Una altra cosa és que tenim uns paladars tan industrialment acostumats al sucre, el verinós sucre, no? Sí. Que fa que qualsevol cosa que no tingui sucre doncs la rebutgem per una qüestió purament de paladar.
1: Sí. Llavors és exponencial. Cada vegada necessites més sucre per tot.
0: Masses vegades, exacte. Sí. I amb tots els efectes que pot tenir el sucre. Doncs durant la fermentació, aquest sucre de la llet, la lactosa es transforma primer en sucres simples i concretament es divideix en el que seria la diferenciació entre glucosa i galactosa després d'esdevenir àcid làctic. Val? Aquest àcid làctic, tenim aquest 4,5 de pH, que ajuda a quallar les proteïnes, que serien les caseïnes de la llet, i a assentar la llet. Per tant, així es crea aquesta textura específica del iogurt i ja ho tindríem. Tot i que, evidentment, també hi han fermentacions amb certes plantes, eh? També hi han fermentacions de llet, quallar llet amb certes plantes. Però en aquest cas parlaríem doncs, d'aquests productes, d'aquests bacteris intestinals que fa que tenen aquest procés i ens transformen la llet en iogurt.
1: Jo ho havia vist amb branques de figuera, si no m'equivoco.
0: Branques de figuera i també d'una planta que es diu herbacol.
1: Ep, mira, doncs ens ho apuntem, això. Segur que en parlem un altre dia. Perquè hem arribat al final de l'episodi i és que avui no podem seguir parlant perquè se'ns acaba el temps. Així que, David, t'emplaço d'aquí 15 dies per seguir parlant d'aquest aliment que tant ens agrada i tant més va. El iogurt.
2: Territori 17, el 9FM, la veu de Sant Joan, Ona Codinenca, Ràdio Cardedeu, Territori 17.
3: Passa pràcticament 2 minuts de les 11, de 3:15 del matí, moment per a Lletra Ferits.
4: Doncs aquest matí volem parlar-vos d'un llibre que va triomfar per Sant Jordi a Sant Joan de les Abadeses, que és d'un autor santjoaní, que ara resideix a la Garrotxa, en Salvador Vergés, i que es titula La casa de l'esllavissada, que es va publicar aquest passat mes de febrer per Viena Edicions, dins de la col·lecció Narrativa. Bon dia, Salvador, i moltes gràcies per estar al Territori 17 un cop més amb nosaltres aquest matí.
5: Hola, bon dia.
4: Primer de tot, Salvador, ho hem de comentar, eh? Aquesta és la teva cinquena novel·la. No sé si ha estat la més difícil d'escriure.
5: Sí, sí, és la cinquena. No, què va, no ha estat la més difícil d'escriure. Jo ja tenia moltes ganes de... Totes les novel·les són històriques, però havia d'anar molt a l'arxiu, jo tampoc no sóc historiador i em costa. I aquesta no, són totes històriques, són fets reals que han passat, no en el mateix lloc, sinó que formen el mateix... que el conjunt de les imatges que surten formen el fil conductor de la novel·la, però no he hagut d'anar a l'arxiu perquè són vivències viscudes i

0: dades directament. I això m'ha anat molt bé, m'ha anat fantàstic, perquè he descansat i ho he fet molt a gust. O sigui, diu, com dic moltes vegades, diu, aquesta novel·la, diu, ha estat amb la inspiració d'uns llibres llegits, de moltes vegades com ho feia. I, en canvi, aquesta vegada no, és amb la inspiració d'uns anys viscuts, que canvia.
1: Fa molt que ja has treballat, Salvador, amb aquesta novel·la? No sé si fa molts anys ja.
0: Trigo uns dos, tres, uns dos i mig, però després l'editorial, que la llegeixen, l'altra, surten coses, passen tres anys. D'una a l'altra sempre me'n vaig als tres anys, i aquesta vaig estar dos i mig, voltant per aquestes cases i aquests llocs de per aquí, propers a Sant Joan les Abadesses.
1: Ens comentava, Salvador, que està basada en fets històrics o reals, no? Entenc per això que també hi ha algun punt de ficció en algun moment, o pràcticament tot és real? O sigui que
0: la ficció és l'unió de la trama, però les imatges que passen, tot el que va passant, són coses que si no les he vist, les he escoltat directament. I la trama, sí, llavors és inventada, perquè hi ha coses que han passat a l'Alta Garrotxa, i llavors representa que són totes la novel·la, tot el que vas a França, doncs el papaseig, aquestes coses, no hi ha estat, però són coses que llavors són novel·lades, però cada imatge que passa, cada imatge és real.
1: És tan real que, de fet, la Casa de les Llavissades sí que existeix, no, Salvador?
0: Sí,
1: on la situem i per què es diu així?
0: Vaig posar el mateix nom, perquè és a Bassaganya, que hi va haver una esllavissada molt gran. No hi ha hagut maneres de saber l'edat, eh? No, ho hem buscat per tot arreu, ho he preguntat i no hi ha maneres, però creiem que devia ser cap al 1700 o al final del 1600, alguna cosa així, però no hi ha hagut manera, i es va fer una casa nova perquè l'altra va quedar subterrada, enterrada dins dels blocs, que per cert són blocs de marbre els que han caigut d'aquesta esllavissada, que és molt gran, que es veu. Jo vaig néixer a la roca de Sant Joan i des de la roca es veu perfectament l'esllavissada, encara ara es veu, i mira que fa anys era enorme i la casa va quedar sota, sí. I d'aquí va venir la idea de fer la Casa de l'Esllavissada.
1: Per situar-nos ben bé, on es troba per això aquesta esllavissada, Salvador?
0: Aquesta esllavissada es troba uns 200 metres abans de l'església de Sant Martí d'Ugassa. És allà on comença el camí de Naltaga, passant per la Font del Freixe, que passes per la Portella. Hi ha dos camins, però sí, es pot anar a Coll de Jou o des d'allà al camí del Taga. Doncs allà on neix el camí del Taga, que és l'ermita aquesta de Sant Martí d'Ugassa, doncs una mica abans hi ha la casa de Bassaganya, i a sobre, però al costat, queda l'esllavissada. Per això està allà la casa, perquè l'antiga, diu la història o la llegenda, això no ho podrem afirmar mai, que està sota, està enterrada, que es va morir totes les ovelles i totes les vaques, i només va quedar viu un nen i un gos, que el gos va morir allà mateix perquè sabia que el pastor estava enterrat a sota, i va anar cada dia sobre aquestes roques, que són enormes, i va morir allà. Ja ho explico a la novel·la, tot això al principi, que no desvetllo res. I el nen doncs va quedar també, doncs, en aquell moment havia quedat una vaca, era el vespre, i va tornar a sortir per anar-la a buscar, i quan va arribar ja havia baixat tot, perquè havia fet una setmana de pluja molt gran, i va baixar tot, l'esllavissada.
1: Ara et anava a dir, Salvador, el tema, sense fer molts spoilers ni entrar molt en detalls, però una mica, aquest és el principi que comentaves de la novel·la, però de què va la novel·la una mica, perquè els nostres oients se situïn.
0: L'Homena, jo tenia ganes de fer la casa de l'esllavissada, explicar-la, i llavors d'aquí neix tot. I llavors, doncs, la casa que es fa nova ja comença, que són només tres pàgines, que ja es pot dir que és l'esllavissada, que cau tot i queda la casa enterrada sota. I llavors, doncs, ja salto aquests anys fins a la postguerra. I la postguerra comença que hi ha la casa nova, que allà, doncs, un dia d'una gran nevada havia de néixer una criatura que va ser bessonada. I llavors, doncs, al ser bessonada aquesta criatura, doncs, no poden, aquestes criatures, la mare no els pot alletar, i els porta en una casa veïna que també havien de tenir una nena de la mateixa edat. I allà aquella nena, curiosament, es havia mort amb el naixement, i llavors una, que és la nena, és la nena i el nen és l'hereu, aquell no el toquen, i agafen la nena i la porten a la casa veïna, però aquesta veïna que fa de dida, doncs és una mica bruixa, no és que sigui bruixa en el sentit despectiu de la paraula, sinó que és una dona intel·ligent, una dona intel·ligent, i que el que passava amb les bruixes, que sabien moltes coses, deien les coses pel seu nom, i llavors doncs ella, doncs, al ser el ser bruixa, doncs, hi havia aquella por i aquella temença, i aquí comença una mica tota la història, perquè és un punt que passaven els maquis, bueno, passaven i vivien a la zona de Santa Man, hi havia els maquis, que tot això és històric, que s'havia mort algun, i després també era una zona de contrabando, que en aquella època, doncs, es passaven els rellotges de ratera, el permanganat, que és un producte químic oxidant, i totes aquestes, no sé, els carbons dels projectors de les màquines de fer cinema, i també es havien passat jueus, els passadors havien passat jueus, que eren gent que treballava en Anvers, que eren polidors de diamants, i doncs totes aquestes coses ajuntades és tot el que va fent la trama de la novel·la, i sobretot, doncs, esclar, la noia, doncs, hi surt el maqui, és un tema d'amor, que també és veritat, els maquis, hi havia el gran problema que era l'època franquista, que els capellans no els enterraven al cementiri perquè era terra sagrada, i llavors, doncs, els enterraven a fora, al lateral del cementiri, que no toqués terra sagrada. I passaven, doncs, coses molt curioses que estan en la novel·la, el que la llegeixi ja ho veurà, doncs, el per què passava, doncs, amb aquests maquis, i això és història i és ben cert, el que passava amb aquests maquis que els enterraven a fora.
1: No desvetllarem res més, Salvador, però explica'n una mica l'acollida del llibre, ara que ja ha passat una mica de temps des de Sant Jordi, ha tingut bona acollida, no sé si les vendes ja han anat bé i fins i tot podeu dir que podreu fer alguna tradició.
0: No, molt bé. No puc dir les vendes perquè no les sé, perquè se saben d'un any per l'altre. No, els editorials no t'ho diuen mai fins que passen comptes. Però molt bé, molt bé. He tingut molts correus. I, esclar, doncs, el ser una novel·la que és històrica, que són fets reals, doncs, i per lo que em diuen, doncs, enganxa molt quan la comences a llegir, perquè són tot cases, doncs, són conegudes, inclús no he, amb moltíssimes no he canviat ni el nom. Hi ha cases que, doncs, em vaig interessar per cases que tenien noms curiosos, com a Can Mantega, Can Xerraviu, Can Dos Dies, i també està inspirada amb l'un dels maquis, està inspirada amb el Sabater, que és un tema real, que és el que va morir Sant Celoni. Va morir per la, doncs, el 64, em sembla que era, doncs, va morir assassinat per la Guàrdia Civil. I llavors m'he inspirat molt amb aquest senyor, que era aquest maqui, doncs, que va viure en una casa que se'n deia Can Barraca. Inclús, doncs, els fills d'aquesta casa els van tancar a la presó de Figueres. I tot això és història. He pogut encara parlar amb una de les filles que és viva, una senyora gran, i he pogut saber que havien anat a parar a Figueres, però ells van patir molt, perquè necessitaven culpables, el franquisme necessitava culpables, i els van agafar sense cap culpa, perquè els havien acollit només aquest senyor que es va presentar allà i li donaven xupluc, com aquell que diu, saps?
1: El maqui, pel que veig, és un dels personatges més importants de la novel·la, no, Salvador? Vull dir que
0: sí,
1: el desenvolupes molt, no?
0: Doncs el maqui, doncs, tota la i a la zona d'aquesta nena, doncs, esclar, arriba un moment, doncs, que es troben amb el maqui, no puc explicar què, però hi ha una zona d'enamorament, i l'amor també. En aquella època, doncs, hi havia l'ú de l'amo, en aquella època hi havia l'ú de l'amo, i l'amor ha existit sempre i existirà sempre, i això m'ha agradat molt poder-ho explicar. I l'època de que els amos, doncs, una mica allò de terra baixa, que ara avui dia pel jovent pot semblar una cosa llunyana com a edat medieval, i doncs als anys 40, doncs, era normal i corrent que passaven aquestes coses, passaven que l'amo tenia un poder molt potent sobre les masies que ell dominava. I doncs aquí surt molt, doncs, el tema de l'amo i del maqui i dels contrabandistes, doncs tot ho anem lligant tot amb la trama, i doncs del que passa al principi, doncs al final, doncs, concreta la novel·la, queda totalment lligada i concretada fins al final de les coses que han anat sortint al principi, que semblen deslligades quan ho comences a llegir.
1: Ens queda un minut només, Salvador, però hem de dir que això de triomfar en literatura ho porteu a la família, perquè també el teu fill, en Salvador Vergés i Tejero, que qui no el conegui és diputat al Parlament i cap de llista de Junts per aquí a la província de Girona, també es va endinsar en la literatura i va guanyar un premi l'any passat amb Mosca Morta, no? Suposo que orgullós com a pare.
0: Sí. Jo li dic que és un envejós, però li dic en broma. I va guanyar el premi, sí, va tenir una idea molt curiosa, és un relat molt bonic, i va tenir una idea i el va portar a terme i va presentar amb aquest premi de l'Ara, de l'Helena Jubany, crec que es deia, i va guanyar el primer premi. I també, doncs, em vaig sentir molt com si l'hagués guanyat jo, molt feliç de que l'hagués guanyat. Sí.
1: Doncs moltes gràcies, Salvador Vergés, per haver estat aquest matí amb nosaltres al Territori 17, per explicar-nos una mica més doncs, els detalls d'aquesta cinquena novel·la, La casa de l'Esllavissada, que esperem que no sigui l'última i que puguem tornar a parlar amb tu ben aviat perquè ens portis doncs, a alguna altra obra que estiguis fent en aquest moment. Moltes gràcies, Salvador, per haver estat al Territori 17 amb nosaltres aquest matí.
0: Gràcies a vosaltres per pensar en mi i content doncs, que m'hagueu entrevistat i que puguem donar una mica més de llum a la novel·la, que sempre és bonic. Us ho agraeixo molt.
1: Gràcies. Perfecte. Moltes gràcies, Salvador. Doncs nosaltres hem arribat fins aquí al programa d'avui. Nosaltres ens acomiadem ara i tornem demà amb un altre Territori 17 a partir de les 9 del matí amb l'Ona Fàbrega, que ja doncs, ens donarà tots els detalls amb l'informatiu demà de bon matí amb totes les novetats. Bon dia i moltes gràcies per seguir-nos un dia més al Territori 17.
2: Territori 17, un magazín del nou FM, Ona Codinenca, Ràdio Cardedeu, Ràdio Vic i La Veu de Sant Joan, amb el suport de la xarxa. El nou FM.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, APSA, Aigües Vic, Vallès Salut, Consell Comarcal d'Osona, Coro Dental, Coberta Serveis Funeraris, Correus Associats, Fred Vic.
0: Strip, la revista de les bones notícies.

amor meu que esteu en el núvol, sigui digitalitzat el vostre nom. Vingui a mi el vostre codi. Satisfeu la meva voluntat, així a la terra com al metavers. El meu like de cada dia.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, APSA, Aigües Vic, Vallès Salut, Consell Comarcal d'Osona, Coro Dental, Cobertes Serveis Funeraris, Correus Associats, Fred Vic.
0: Strip, la revista de les bones notícies.

0: Estrip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, APSA, Aigües Vic, Vallès Salut, Consell Comarcal d'Osona, Coro Dental, Coberta Serveis Funeraris, Correus Associats, Fred Vic.
0: Estrip, la revista de les bones notícies.

0: Astrid, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, APSA, Aigües Vic, Vallès Salut, Consell Comarcal d'Osona, Coro Dental, Coberta Serveis Funeraris, Correus Associats, Fred Vic.
0: Astrid, la revista de les bones notícies.

Pensàvem néixer inconformistes, sempre amb la lluita, sempre antifeixistes. Hem perdut la por, un futur s'obre, no teniu presons per tancar tot un poble.

0: Astrid, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, APSA, Aigües Vic, Vallès Salut, Consell Comarcal d'Osona, Coro Dental, Coberta Serveis Funeraris, Correus Associats, Fred Vic.
0: Astrid, la revista de les bones notícies.

0: Ràdio Vic, 90.3 de la FM. Cap
1: d'orella em deia suau, des dels teus anys viscuts.